torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tyets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumi Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallecs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen a

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Wishing

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

La veu, música i informació.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
2: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui,

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: És divendres 24 de setembre, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I també sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, com sempre, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per la tertúlia. Avui, en concret, amb la periodista Esther Rovira, parlarem sobre un dels temes que ha portat més cua aquesta setmana i és sobre la crisi de l'habitatge. I després acabarem el programa amb la secció dels clàssics musicals amb Jaume Espuny, que avui escoltarem la banda sonora de la pel·lícula Once del 2007. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els tres ajuntaments de la Vall del Gès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere fan front comú davant la manca de metges als tres municipis i també, sobretot, als dos més petits, tots de més de 2.000 habitants des de que s'han jubilat els que ja hi havia. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual. A Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu. Sentim a l'alcalde del municipi, Jordi Fàbrega.
2: Tocava vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana. Des de l'equip de Torelló pugen, doncs, un metge dos dies a la setmana, no?
1: La falta de metges, però, fa encara més temps que s'arrossega Sant Vicenç, des de fa més d'un any, i la gota que ha fet vessar el got, diuen, ha estat alguna situació d'urgència vital aquest agost, en què cap dia hi ha visitat un metge. L'alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Enric Mayo, en parla.
3: Quan es visitava no hi havia cap metge visitant. Ho feia la infermera, i això sobretot surt a la llum el dia que tenim aquesta emergència, i aquí doncs, no hi havia metges.
1: I la situació no ha millorat massa des de l'agost.
3: Només tindrem 13 dies de metge entre el setembre i l'octubre, per tant creiem que aquí sí que es passen unes línies que com a ajuntament apretarem allà on calgui perquè reverteixi aquesta situació.
1: Els dos consultoris depenen de l'àrea bàsica de salut de la Vall del Gès, el cap de Torelló, Marçal Ortuño, alcalde del poble.
4: El dèficit que tenim en quant a professionals, doncs el patim tots. El que és de Torelló, moltes vegades doncs, amb saturació del servei, i a Sant Vicenç i a Sant Pere doncs, amb no poder atendre en els ambulatoris corresponents. I a part de l'atenció, doncs, el que preocupa en aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura que en la que poder informar els veïns i, per tant, poder fer una mica de previsió.
1: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres consistoris han fet arribar les queixes al Departament de Salut, qui els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per traçar la situació que afecta un servei bàsic.
0: I ahir a les 6 de la tarda, a Cardedeu començava el ple municipal del mes de setembre i tot i preveure que seria tens per les diferents plataformes que s'hi volien manifestar, la crispació va venir dels retrets entre govern i oposició. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Doncs sí, Ona, així és. A les 7 de la tarda arribaven les veïnes del Poble Sec amb Salvem la Serreta. De fet, havien sortit una estona abans des del mateix parc fent una manifestació fins a arribar just a l'Ajuntament. També hi havia membres del Sindicat de l'Habitatge i Salvem el Gim 10. De fet, un cop dins de la sala de les columnes, el que es podia veure era una lluita conjunta pel dret a l'habitatge i per mantenir un dels pulmons verds del municipi. La crispació arriba quan els grups de l'oposició han assegurat que no eren coneixedors del canvi en la modificació urbanística pel que fa al parc de la Serreta i asseguraven que el pla estratègic es va aprovar en junta de govern local sense passar pel ple i els dos grups, tant Esquerra com la CUP de l'oposició, han demanat al govern que recapaciti i no presenti el ple. La plataforma Salvem la Serreta també tenia preguntes pels partits i els hi han demanat quin posicionament tenien davant de la modificació del POM i si hi trobaven bé que s'hi edifiquessin edificis o no en aquest espai natural. En Nico Planterose, de la CUP, ha dit que es posicionen en contra del canvi de la normativa, que estudiarien alternatives i que mantindrien l'espai com estava, si fos per ells, i que no troben que sigui el lloc idoni, així que s'han posicionat en contra. L'Ignasi Planas, de Junts, s'ha centrat a aconsellar a les veïnes de la plataforma i advertir-les.
6: Mireu, jo m'he fixat molt bé en les paraules que deia el regidor de la CUP i que deia el regidor d'Esquerra Republicana. I cap d'ells ha renunciat al pla local d'habitatge. I cap d'ells ha renunciat als 32 pisos de la Serreta.
5: Davant d'això anem a escoltar què va dir realment la CUP i Esquerra.
7: El prec és, sisplau, no ho portin a l'aprovació definitiva del ple. Aprovar aquell pla, evidentment, no significava aprovar la proposta que avui vostès tenen sobre la taula.
8: És molt fàcil. Retireu el pla urbanístic i estratègic aquest. Retireu-lo ja. Retireu-lo ja.
5: Finalment, Planas ha dit que la ubicació és la correcta, que creu que s'ha de fer allà, però que estan oberts a un diàleg entre els veïns i el govern. Des d'Esquerra, en Joan Masferrer va explicar que va ser una decisió que no els va agradar, que hauria hagut de passar pel ple, i exposar que actualment a Cardedeu, en el pla local d'habitatge, hi ha fins a 221 possibilitats per a poder escollir en comptes d'aquest altre espai. Per part del PSC, Josep Quesada ha dit que està d'acord amb el canvi, amb la ubicació també, perquè així ho permet el POM, i que és una manera de donar habitatge al municipi i equipaments a un barri que els necessita.
9: Jo us ho vaig manifestar a la reunió que vam tenir amb vosaltres, quin era el meu posicionament, i aquest posicionament, la veritat és que no ha variat.
5: Gent pel Canvi, també del govern, afegia que encara no ho han parlat en assemblea dins del partit, però que a nivell individual, en Jordi Abad, el cap del partit, està d'acord amb la decisió presa per part del govern. A més, ha instat als membres de la plataforma a corregir el que, segons ell, van dir a la reunió informativa de diumenge, ja que assegura que van afirmar que Gent pel Canvi estava a favor de la construcció.
10: Per tant, els demano que aclareixin i comuniquen aquesta informació al grup de WhatsApp de la plataforma Salvem la Sarrebra, deixant clar el que realment els vam explicar i no el que es va dir en aquesta darrera trobada. Un cop feta aquesta rectificació, els comunicarem quin ha estat el nostre posicionament definitiu. Gràcies.
5: Des de la plataforma Salvem la Sarreta han volgut intervenir per desmentir aquestes afirmacions, però no se'ls ha donat veu per no haver demanat amb antelació al ple la voluntat de parlar-hi. Aquestes són les declaracions que han fet a Ràdio Televisió de Cardedeu la Sílvia Andreu, membre de la plataforma.
11: He demanat el torn de paraula per respondre la petició que havia fet el senyor Abad que posessin en el grup de WhatsApp que no era el posicionament de GPC a l'estar a favor de l'habitatge, de construir pisos. I l'he volgut rectificar perquè tant el Jordi Carbonell com jo vam escriure el guió i en l'apartat de GPC vam dir el representant es posiciona totalment a favor del PSC, però diuen que ho debatran en el si del partit i ens faran arribar el posicionament del partit. Per tant, en cap moment vam dir que era posicionament de GPC.
5: Així doncs, i davant de tot això, com es pot veure, l'ambient a Cardedeu segueix molt crispat i encara més a les sessions plenàries. Per tant, estem amatents de portar-vos l'última hora de tots aquests assumptes.
0: I Endesa tanca una anella elèctrica de la vall de Camprodon per millorar la continuïtat del servei. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
12: Endesa té previst finalitzar aquesta mateixa setmana els treballs de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de la vall de Camprodon amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a 1.700 clients de Camprodon i de Molló. Les obres tenen una inversió de 250.000 euros aportats íntegrament per la companyia. Els treballs s'han dut a terme en dues fases. En la primera, ja executada, es va estendre una nova escomesa elèctrica al nucli urbà de Camprodon per tal de reforçar la xarxa ja existent al municipi. Ara, en aquesta segona fase, a punt d'enllestir-se, s'ha construït una nova línia subterrània de 15 kW per tal d'enllaçar dues infraestructures de distribució que fins ara estaven aïllades entre si. D'aquesta manera es crea el que tècnicament s'anomena una anella elèctrica, és a dir, que possibilita que, en cas d'incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària cap interrupció del servei. Part de les obres s'han hagut de fer amb l'ajuda d'un helicòpter, ja que ha calgut estendre un cable que sobrevola el riu Ter a banda i banda del municipi per tal de connectar elèctricament les dues ribes. A més, s'ha substituït una de les torres metàl·liques que hi havia per una de nova més ferma. En paral·lel, també s'ha instal·lat un seccionador telecomandat. Això és, dotat amb uns dispositius d'actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de control de la companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d'una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l'avaria, alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal, amb l'objectiu d'alimentar els clients per vies alternatives sempre que això sigui possible. L'automatització permet reduir fins a un 20% el temps d'afectació als clients, tant particulars com empreses.
0: I més de 700 persones en llista d'espera. Èxit rotund a l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona, que organitza xerrades de temes diversos adreçades a les persones de més de 60 anys i que ja no pot encabir més gent. Andreu.
1: L'expressió morir d'èxit se li escauria si no fos perquè d'èxit en té, i molt, però segurament no morirà perquè les persones que hi ha al capdavant estan treballant per trobar solucions a un problema que, segons quina lectura se'n faci del problema, en té poc. Parlem de l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona, que acumula una llista d'espera de 700 persones per a poder accedir a les xerrades que s'organitzen setmanalment. Hi ha més de 1.300 persones apuntades i l'Atlàntida queda pràcticament plena en cada convocatòria. Isaac Pérez és el president de l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona.
13: evidentment que l'associacionisme que hi ha, que existeix aquí a Vic i a la comarca, és molt gran, perquè hi ha moltes aules de Porai que tenim relació amb elles, que ciutats molt més importants com Manresa, com Girona, vull dir, se'n fan creus de com aquí estem creixent tant i el per què.
1: A Centelles aquestes xerrades ja es fan i amb un bon gruix d'assistència al casal Francesc Macià. Altres pobles amb auditoris similars com Tona i Calldetenes poden ser uns bons candidats. S'han iniciat converses i la proposta sobre la taula, però encara no s'ha acabat de concretar. Sentim l'alcalde de Calldetenes, Miquel Riera.
14: També seria doncs, portar, depèn del ponent que vingui, doncs, fer ells també publicitat d'això i gent que no es pot encabir a l'Atlàntida doncs, també que vingui aquí per acabar d'omplir el teatre, perquè només de Calldetenes 400 i pico de persones no és impossible.
1: La complicació de tot plegat és la gestió. Per a poder fer les xerrades que organitza l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona, cal que una entitat del municipi en qüestió se n'encarregui. És per això que en cas de Tona també s'està valorant l'opció d'organitzar aquestes conferències amb l'aura de la Fundació Caixa Manlleu. L'Ajuntament de Calldetenes ha proposat al casal de la Gent Gran poder ser el pont perquè les xerrades es puguin portar al poble, però de moment s'està sospassant. I a Tona, sigui quina sigui l'opció escollida, el consistori té clar que la voluntat és poder començar a principis del 2027.
0: La Casa de les Arts de Sant Feliu arranca un nou curs ampliant la seva oferta informativa. Laia de Déu, una codinenca.
15: A banda de mantenir l'extraescolar d'art pels infants, la principal novetat és una activitat de fotografia adreçada als joves del municipi. Unes activitats organitzades des de l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn. Una proposta que neix precisament de les demandes del centre i els alumnes del municipi. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
16: El que es va fer amb les direccions dels centres escolars és enviar-los un formulari, tant a primària com a secundària, on es va traslladar a tots l'alumnat i ells allà podien dir, el formulari el que feia era diverses preguntes sobre quines motivacions o interessos o què els agradaria fer. Aleshores, l'Ajuntament, quan va rebre la resposta de tots els alumnats dels centres, van fer com un enllistat de tots aquells extraescolars que eren o que tenien més puntuació. Aleshores, un era fotografia.
15: L'activitat està pensada per a joves d'entre 12 i 17 anys i es farà al Centre Cívic La Fonteta els dijous a la tarda, 6:15 fins a 7:45 entre els mesos d'octubre i desembre. L'espai s'ha triat per una qüestió logística, ja que l'activitat necessita, entre d'altres, poder disposar d'un espai amb foscor absolut en determinats moments. Unes condicions que actualment la Casa de les Arts no pot oferir, ja que encara s'hi estan treballant per adaptar els espais a les necessitats de les diferents activitats que s'hi volen fer. La proposta busca anar més enllà de la fotografia amb el mòbil i recuperar l'ús de la càmera tradicional perquè els joves puguin aprofundir i aprendre en aquest àmbit.
16: I aleshores és donar-los aquesta alternativa a utilitzar el mòbil com a eina per fer fotos i no utilitzar el que és una càmera tradicional. I és una mica el que farà aquesta empresa que farà aquest curs. I és donar l'oportunitat de recuperar una mica la fotografia tradicional. Ells mateixos porten la maquinària necessària i se'ls dona eines perquè aquests xavals que els agrada o que els agrada, bueno, que en general que els agrada la fotografia, puguin anar més enllà del que et pot oferir un mòbil.
15: I aquesta nova proposta conviurà amb l'extraescolar d'art per a infants entre 9 i 12 anys que enguany continua a la Casa de les Arts. Una activitat que ja es va posar en marxa el curs passat, també a partir de la demanda de famílies i els centres educatius i que va tenir molt bona resposta fins al punt que es va generar una llista d'espera.
16: Per tant, l'últim trimestre del curs 25-26 ja van fer un extraescolar d'art, va tenir molt d'èxit, va haver-hi una llista d'espera important i el que hem decidit com a govern és que l'art ha de seguir sent un extraescolar accessible a tots els infants. Per tant, es farà aquest trimestre, es farà un segon trimestre i un tercer del curs 26-27. Per què? Perquè, primer, perquè hi ha demanda, després perquè va tenir molt bona resposta i perquè veiem que és necessari al municipi.
15: L'extraescolar d'art comença el 3 d'octubre i es continuarà fent els dissabtes al matí de 10 a 12, mentre que la de fotografia començarà l'1 d'octubre i tindrà un total de 12 sessions. El preu de dues activitats és de 60 euros pel conjunt de les sessions i les inscripcions es poden fer fins aquest diumenge 27 de setembre a través del formulari al web de l'Ajuntament. D'aquesta manera, Sant Feliu amplia les propostes educatives vinculades a l'art i a la creativitat amb activitats pensades tant pels infants com pels joves volent donar resposta a les demandes i inquietuds de l'alumnat del municipi, però també fomentant l'expressió artística i la creativitat.
0: I canviem de qüestió perquè amb el tancament del quiosc de la plaça de la Divina Pastora, Vic ara només en queda un, és el de la Rambla del Passeig Andreu Jiménez.
1: Un comerç més que baixa la persiana a Vic. Aquesta vegada li ha tocat el quiosc de la plaça de la Divina Pastora. Fa 5 anys i mig que Maria La València es va fer càrrec de l'establiment juntament amb la seva parella, Gilberto Díaz. Ella gestionava el de la plaça i ell el quiosc de la Rambla del Passeig. Han estat diversos els motius que els han dut a prendre aquesta decisió. Sentim el Gilberto.
17: Los motivos es las muy pocas ventas, han bajado muchísimo. Lo otro también que tenemos problemas con la distribuidora, que juegan con las devoluciones que hacemos. Y mira, llevamos tiempo reclamando las devoluciones y el momento no abona. Ahora el margen de ganancia que deja esto es muy mínimo.
1: Després de molts esforços i d'intentar aguantar al màxim, el negoci començava a ser insostenible. Ara la parella se centrarà només en el local de la Rambla del Passeig.
17: Seguimos con este punto, a ver hasta cuándo. Esperamos que la gente acuda aquí y que para que no se acabe, ¿no? Que la intención es esa, estar hasta donde más podamos.
1: No ha estat una decisió fàcil per als veïns i les veïnes del barri anar a buscar el diari o comprar cromos ja formava part de la rutina. Era un punt de socialització i de trobada, però els hàbits de consum han evolucionat amb la digitalització.
17: Cada dia la gent compra menys. Los precios de la revista se han subido, los diarios también, los precios se han subido mucho. El internet también, ahora alguien se suscriben para leer los diarios por internet y todo esto ha bajado mucho la venta.
1: Amb el tancament del quiosc de la Divina Pastora, a Vic només quedarà obert el quiosc del Passeig. La premsa, de fet, s'ha hagut de reinventar i porta els diaris a altres punts de venda no tradicionals, com ara forns, estancs o bars. Un fet que ens fa reflexionar sobre la situació actual de la premsa escrita.
0: Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines s'han organitzat amb l'ajuda de les seves famílies per intentar fer possible el viatge de final de curs, Laia.
15: Segons expliquen els mateixos alumnes, la situació actual de la vaga de professors fa que no tinguin el mateix suport econòmic de l'institut que en altres cursos, i per això han decidit buscar alternatives per aconseguir rebaixar al màxim els costos del viatge. Escoltem...

0: Ma també alumne de l'institut.
1: Doncs hem passat fer una llumineta i passar pel poble algunes tardes a vendre números i també per la Fira de Carbassa tindrà un lloc on podem vendre magdalenes, galetes, pa, de tot, per així recordar molts més diners.
0: I no serà l'única iniciativa. Els alumnes també estan preparant, doncs això, rifes i diferents activitats al llarg del curs per intentar recaptar el màxim de diners possible. A més, han creat un codi QR perquè qualsevol persona que vulgui pugui fer una petita aportació encara que no tingui diners en efectiu.
2: Doncs principalment perquè quan estàs venent alguna cosa treien l'excusa de no tenen efectiu. Llavors se'ns va acudir aquesta idea perquè tothom pogués aportar qualsevol granet de sorra sense importar si té efectiu o no té.
0: Ara el seu objectiu és continuar sumant activitats i aportacions per aconseguir que el viatge de final de curs sigui possible. Una iniciativa que han posat en marxa els mateixos alumnes per intentar atacar una etapa compartint també l'última gran experiència com a grup.
3: I el Festival Inspira de Ripoll reunirà 5.000 persones a la Devesa del Pla aquest dissabte, Isaac.
4: Com cada any, la Devesa del Pla de Ripoll serà l'espai que acollirà la 7a edició del Festival Inspira, una cita inclusiva i accessible pensada per a famílies i persones amb discapacitat que mescla la música, la cultura i les arts escèniques. El festival, organitzat per la Fundació MAP, ja ha penjat el cartell de tot venut. El recinte s'omplirà amb 5.000 persones que gaudiran d'un cartell de luxe en grups consolidats i propostes inclusives. El primer plat fort dels concerts, que es distribuiran entre l'escenari Talent i Valors, serà a l'hora del vermut amb la Ludwig Band, mentre que a la tarda serà el torn del grup infantil Xiula. El relleu l'agafarà Sopa de Cabra, la mítica banda de rock gironina, mentre que un dels grups del moment, de tiets, seran els que posaran la cirereta al pastís. La música de DJ Zarzeta clourà la gresca. Però el punt diferencial de l'Inspira són les propostes inclusives. Sentim a Laura Caballero, responsable de comunicació de la Fundació MAP.
5: Estan protagonitzats per persones amb discapacitat. Aquest any ens dona companyia des de Sevilla, que és de dansa, amb un espectacle amb molta qualitat. Llavors també tenim una altra aposta pels més petitons, que és el Botó Màgic, que és una companyia que farà contes i cançons. Tindrem un espectacle que és un tribut als Esquirols, al grup de folk català dels anys 70, on hi participaran més de 60 persones a dalt de l'escenari. Els de casa nostra, que són la companyia de teatre i ara què, de la Fundació MAC, amb 60 cantaires de la coral de Ripoll i de la coral viola de Centelles.
4: Les portes obriran a les 10 del matí amb una cercavila de grallers, gegants i diables que començarà a la plaça de l'Ajuntament, mentre que la xaranga Opeta Street Band amenitzarà l'ambient dins del recinte. A l'espai Felicitat hi haurà una desena de food trucks, a l'espai Somnis, els tallers i les activitats infantils adaptades amb inflables, maquillatge o pentinats, i l'espai Calma serà per a persones amb dificultats sensorials o d'integració sensorial i trastorn de l'espectre autista. En matèria d'accessibilitat, introduirà dues novetats principals.
5: Hem aplicat una tecnologia immersiva 360 graus, persones que tenen una discapacitat molt profunda i que no tenen cap possibilitat de moure's del seu lloc de casa puguin gaudir d'aquest festival. De moment aquest any fem una prova pilot amb la residència de la Fundació MAP i dues residències de la comarca del Ripollès. Una altra novetat que tenim són els codis Navilens, que són codis similars al QR, però persones amb una discapacitat visual. Això significa que aquests codis, a una distància de 15 metres, poden ser captats per als telèfons mòbils d'aquestes persones i automàticament els hi salta el mòbil o una veu en àudio i els hi va descrivint tot el que van trobant pel festival.
4: També hi haurà zones preferents, motxilles vibratòries o bucle magnètic, entre d'altres.
3: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
6: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
3: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
7: Molt bon dia, per fi som divendres, benvinguts a l'Espai del Temps. Situació meteorològica que no canvia, no tenim cap canvi important, tot el contrari, un anticicló, aquest anticicló molt gran, molt enorme, es situa enmig d'Europa, no es pot moure de moment i la situació serà molt tranquil·la tot el cap de setmana. Les temperatures mínimes avui fins i tot han pujat una mica. Només fa fred a zones del Pirineu. Bueno, és que la situació... ja no sé gairebé ni què dir, perquè és que estem

0: dintre d'aquest estiu etern que no sembla que es tingui d'acabar mai. S'acabarà, s'acabarà segur, perquè tot s'acaba en aquest món. Però, de moment, aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, una altra vegada, com serà d'estiuenc. Avui, gairebé cap núvol, situació molt tranquil·la, temperatures màximes, moltes, al migdia, al voltant dels 28, 29, poder fins i tot algun 30 graus, es tornant a repetir. Demà dissabte, gairebé cap canvi, les temperatures màximes poden baixar una mica, això sí, poden baixar una mica, i pot haver-hi algun núvol més cap a la zona del Pirineu, però molt poca cosa, cap precipitació. I diumenge, només a última hora de diumenge, sí que els núvols ja poden ser una mica més destacables, zona del Pirineu, la resta no, però encara no tindrem cap precipitació. Els mapes indiquen que la setmana que ve pot ser una mica més moguda, però bueno, jo de moment no me n'enfio, ja el dilluns ja en parlarem, perquè és que a la veritat els mapes diuen una cosa i després a la veritat passa tot el contrari. Per tant, veurem què passarà la setmana que ve. El que és claríssim és que aquesta setmana serà molt tranquil, gairebé cap incidència meteorològica, unes temperatures encara força altes i el sol serà el gran protagonista. Molt bon cap de setmana. Adéu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Bon cap de setmana i fins dilluns. Nosaltres ara farem un breu repàs de com estan els transports. Andreu, explica'ns per què per al que entenc matí mogudet a les carreteres, oi?
3: Matí mogudet a les carreteres, correcte, Ona, no els trens, per tant...
2: Situació...
3: Tenim una de bona i una de dolenta.
2: Exacte.
3: Tenim un accident a la C25, a l'alçada de Santa Maria d'Oló, que talla un carril en direcció Girona. És a dir, les persones que vinguin des de Manresa cap a Osona, doncs que sàpiguen que es trobaran un carril tallat a causa que hi ha hagut un accident entre dos camions i això ha provocat que hi hagi aquest carril tallat a l'alçada de Santa Maria d'Oló, a l'eix transversal.
2: No sé si hi ha alguna novetat més pel que fa al tema de les carreteres.
3: No, la resta normalitat.
2: Doncs, Andreu, ens queda un minutet. Podem repassar la portada del 9-9, que com més divendres doncs ha sortit portada. Explica'ns.
3: Doncs mira, avui el titular és, de fet, una notícia que hem comentat avui al Territori 17, el Front Comú dels Ajuntaments de la Vall del Gès per revertir la manca dels metges al CAP. I l'altre tema que destaquen avui en portada del 9-9 doncs, va ser la notícia que es va donar ahir, on els Pla Moguda guanyen el Premi Zona 9 en el marc de la Festa Major de Barcelona, a la Mercè, on s'han endut aquest premi, que ja l'havien guanyat altres grups usonencs, com d'en Pere Alboi el Comboll, Estués, Nyandú i la Iaia. Per tant, es reafirma que el talent musical aquí a la comarca d'Osona continua creixent bé.
2: I comarca de músics comarca i de bon talent musical. A part d'això també, no només els Pla Moguda, sinó que els My Hallies, també un grup usonenc també ha guanyat el Premi Verkami, és a dir, bueno, podríem dir victòria usonenca al Sona Nou, Andreu, per aquesta edició.
3: Victòria usonenca, correcte.
2: Doncs...
4: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per la tertúlia. I a la meva esquerra ja tinc aquí a l'Ester Rovira. Bon dia, Ester,
2: bon
1: què tal?
2: Bon dia, molt bé.
1: Doncs bé, ho hem comentat avui al sumari i avui a la tertúlia del Territori 17 posarem sobre la taula un tema doncs, que afecta cada dia més a més persones, és la crisi de l'habitatge, i també, per altra banda, un tema que aquesta setmana ha portat cua arreu del territori, que són els desnonaments. Podríem dir que potser, diguéssim, la punta de l'iceberg o la cirereta al pastís va ser el desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys de Madrid, que la van desnonar aquest dimecres. A partir d'aquí no només ha passat coses a Madrid, perquè aquí, a casa nostra, també ens ha tocat el rebre en aquest sentit, i avui parlarem d'això, Esther. I per obrir aquest tema, et vull llançar una pregunta que a mi em va passar pel cap l'altre dia, i és: realment tenir un habitatge en propietat o estar de lloguer en un habitatge no et garanteix tenir-lo per sempre, no?
2: És la prova de, no, del que hem vist aquests dies. Sí que hi ha molta lletra petita, no, en la situació, però el que és cert és que cada dia el problema és més gros, afecta més persones. El preu del lloguer ha estat tan desfasat respecte als sous que tenen les persones que la crisi és majúscula, i en el fons el que acaba marcant la diferència és que tu tinguis una xarxa familiar que et pugui fer suport. És a dir, les persones que acaben trobant un habitatge és per suport, doncs, dels pares, o perquè hereden un pis dels avis. Però si no, avui en dia realment és molt difícil que persones joves, principalment, no, que és qui té més necessitat de trobar-ne, pugui fer-ho, i llavors, doncs, per descomptat, es donen situacions com les que, si vols, ara parlem, però que sí que fan pensar que segurament ara mateix és un dels problemes més greus que hi ha, no, a Catalunya i a l'Estat espanyol, perquè, doncs, això, perquè afecta moltíssimes persones.
1: Clar, jo, per exemple, ara mateix jo no estic ni de lloguer, jo estic vivint amb els meus pares, vull dir, com la majoria de joves, i abans ho parlem amb l'Andreu, és que crec que realment potser ara, per mi, independitzar-me ho tinc en ment als 30. Vull dir, ara mateix tinc 24 anys i els meus pares, l'Andreu ja tira més cap amunt, jo tinc 24 anys, els meus pares es van independitzar amb 22 i es van poder comprar una casa, o abans estaven de lloguer. Jo això no ho tinc ni en ment. I parlo per mi, però parlo per al meu grup d'amigues, que tampoc cap es pot permetre ara mateix anar de lloguer, inclús, bueno, i comprar-se una propietat encara molt menys. I això ens fa patir, realment. O sigui, potser era... No és a... Abans potser era com... Bueno, ja m'ho trobaré, però ara realment ho tinc bastant a tocar i pateixes.
2: Bueno, perquè segurament no, a tu el que t'arribava és que això passava a Barcelona, no?
1: Que
2: a Barcelona els preus eren no, totalment descontrolats, que si no comparties pis amb algú, doncs no podies viure. Sí que t'arribava que, no, que hi havia que molta gent començava a tenir, doncs, la necessitat, no, havia de marxar obligatòriament, no, cap a altres municipis de l'àrea metropolitana, perquè quan se'ls acabaven els contractes de lloguer i els de renovaven, pujava tant que no els podien assumir, però clar, això és un efecte, no, expansiu que ha anat arribant, i ara aquí, doncs, els preus també són doncs molt molt difícils de pagar amb els sous. Insisteixo que hi ha avui en dia, no, que la diferència és molt molt grossa.
1: No sé si has fet seguiment del cas de la Mari Carmen.
2: Una mica sí, tot i que evidentment jo he estat més al cas del de Vic, que fa tota la sensació que es va aturar perquè en el mateix moment s'estava produint el de Madrid. És a dir, que segurament si hagués set el dia abans, potser el desnonament de Vic s'hauria acabat produint, no? Perquè, doncs, la comitiva judicial ja havia entrat, ja s'havia donat l'ordre a les famílies d'anar buidant el pis. De fet, ja ho estaven fet, ja hi havia operaris per després doncs, col·locar una reixa a la porta perquè no s'hi pogués tornar a entrar en aquest pis, però com que, doncs, això es va produir el mateix dia matí, el mateix matí que també a primera hora s'havia entrat al pis de la Mari Carmen a Madrid i que hi havia hagut tanta repercussió doncs en aquest cas, al migdia hi va haver trucades aquí de la Generalitat i es va aturar doncs, el desnonament. Per tant, és inevitable veure-hi una relació clara entre una cosa i l'altra, no? Perquè ahir també ja va sortir la Generalitat, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, dient que a Catalunya s'evitaven els desnonaments, que hi havia persones vulnerables pel mig, i posava d'exemple el cas de Vic, perquè hi havia menors, tot i que és veritat que ja se sabia abans que hi havia, no, menors en aquest pis. De fet, el cas aquest que afecta a Vic són un grup de pisos de protecció oficial que doncs, inicialment els va promoure la Caixa a través de la seva obra social. Per fer aquesta promoció va rebre uns diners públics perquè durant uns anys aquests pisos fossin de protecció oficial. Un cop va acabar aquest període doncs van passar al mercat lliure, alguns els van vendre, per tant, dels 100 i pocs que hi havien, doncs se'n van vendre una trentena, amb d'altres es va acordar un lloguer social, perquè allà es va iniciar un moviment demanant que si aquells pisos havien set doncs, si havia posat diner públic, havien de tenir doncs, més anys aquesta característica, que fossin doncs, de protecció oficial. En alguns casos hi va haver acord, en d'altres no, i a partir d'allà va començar una pilota que s'ha anat fent grossa, no? Perquè doncs, hi va haver gent que ja es va quedar allà aquells pisos sense pagar, reclamant això, poder pagar lloguers socials. Després hi ha d'altres pisos que s'han ocupat pel mig, i per solucionar el problema aquests pisos els va adquirir l'Incasòl. Ara són de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, però qui el gestiona és l'Ajuntament de Vic, a través de la seva oficina d'habitatge, i per tant allà s'hi han de col·locar tot de famílies que des de fa temps estan en llista d'espera d'un pis de protecció oficial a la ciutat, perquè compleixen els requisits, no? per poder-hi accedir, però hi ha doncs això, 11 famílies que estan ocupant pisos i que doncs han rebut o estan rebent ordres de desnonament.
1: Com el d'aquest dimecres.
2: Exacte, no? Però són tot famílies, i per tant, clar, en tots els casos hi ha menors, des de la plataforma de doncs des de la PA, i des de l'Assemblea de l'Habitatge per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès, ja fa dies que es va advertir que això eren 11 famílies, que sumaven 60 persones i més de la meitat eren menors. Per tant, ja se sabia que, no, que hi havia menors implicats, i tot i així el procés havia anat fent el seu curs, pas, sí. No? I ningú l'havia aturat. Per tant, això que dic, és inevitable pensar que una cosa va portar a l'altra, no? I que la mobilització tan gran que hi va haver a Madrid per la Mari Carmen va acabar afectant de retruc que, doncs, que aquí també algú s'adonés que, no? Que també hi estava havent una mobilització molt més petita, perquè aquí eren una quinzena de persones, no? D'entitats i socials i moviments que, doncs, que van intentar evitar-lo, però com que el focus va ser molt gros el que es va posar a Madrid, doncs al final aquí també es va acabar aturant.
1: Si no ho he entès malament, Esther, és a dir, aquests pisos que ara mateix l'ocupen 11 famílies, realment aquestes famílies han de marxar per poder entrar altres famílies que sí que compleixen la llista, però que entenc que aquestes 11 famílies que ara mateix estan vivint allà o no estan a la llista o estan a baix, o com funciona això?
2: No, clar, no estan a la llista perquè aquestes
1: no
2: persones han ocupat els pisos, perquè estan en situació d'arrelament, és a dir, estan en situació administrativa irregular. Llavors aquestes persones han ocupat els pisos doncs segurament perquè no trobaven cap alternativa, no, d'habitatge, d'entrada per això que diem, no, perquè els preus dels pisos són molt alts, després perquè doncs, bueno, per la seva situació administrativa, doncs segurament tampoc no
1: poden accedir
2: un contracte, i també pues, perquè hi ha màfies que funcionen a la ciutat, que no, doncs les persones paguen uns diners i els hi donen les claus d'un pis, per tant, que pròpiament és la màfia, no, qui ocupa aquests pisos. És a dir, hi ha moltes situacions diferents, no, però la realitat és que aquestes persones han de marxar d'aquests pisos, i el que es queixen les entitats socials és que l'única alternativa que hi ha són 3 dies d'hostal un cop els...
1: Això t'anava a demanar, quina alternativa tenen? Perquè clar, entenc que tampoc hi ha lloguers socials a part d'aquests del carrer Òmnium, no? O potser hi són, però ja estan...
2: És a dir, a la ciutat de Vic hi ha diverses opcions, però és veritat que el que s'ofereix així d'emergència en casos d'aquests, com si al final els haguessin acabat desnonant, són 3 dies d'hostal. I això és el que es queixaven, no?, les entitats, de dir, clar, és que 3 dies no solucionarà res, i això és un cas de sensellarisme, no?, de persones que acabaran anant al carrer. Es queixaven, doncs, que també aquest any s'ha tancat l'alberg de la ciutat, i que, per tant, cada vegada són menys les alternatives per fer front a aquesta situació. I l'Ajuntament, per la seva banda, que, com dèiem, no és...
1: També et volia demanar què opina l'Ajuntament o com...
2: Exacte, que no és titular, i això ells ho deixen molt clar sempre, que no són titulars dels pisos, els pisos són de la Generalitat, però, evidentment, com que doncs, Vic té aquesta oficina de l'habitatge i, per tant, coneix molt la realitat de la ciutat i quantes persones doncs, realment tenen problemes i necessiten habitatge, la Generalitat deixa que sigui doncs, l'Ajuntament qui ho gestioni, i llavors doncs, l'Ajuntament el que sempre diuen és que vinguin aquestes persones, intentarem buscar solucions, però no poden estar en aquests pisos perquè no podem permetre que aquests passin per davant d'altra gent que també els necessita molt, no? I el que sí que també es queixen és que se senten una mica abandonats per la Generalitat, no? Que, doncs que ells són els que ho han de gestionar, però que doncs, la Generalitat no els ajuda, no? I llavors també fan el discurs que la ciutat està col·lapsada, que no pot rebre més persones perquè no hi ha habitatge, perquè no les persones que arriben no tenen opcions reals de feina, perquè per la seva situació administrativa doncs no poden accedir a un contracte i per tant tampoc no a un habitatge, i això és un peix que es mossega la cua, mentre que les entitats d'altra banda, per exemple, doncs en el cas aquest concret, es queixaven que doncs des de l'Ajuntament de Vic es posen moltes traves per fer informes de vulnerabilitat, que són els que després permeten aturar
1: els desnonaments,
2: no? I per exemple, doncs d'això, des del casal Claret, deien això, que justament pel fet que els serveis socials de l'Ajuntament no havien volgut fer un informe de vulnerabilitat a aquesta família, doncs no havien tingut dret ni a una justícia gratuïta, ni a un advocat d'ofici, ni tampoc a poder assistir a la taula d'emergència, no? Per tant, això són dues posicions doncs que ara mateix estan molt allunyades, no? Estan allunyades, i veurem com va també la Generalitat, com explica, no?, en aquests propers dies aquesta decisió, i si també afectarà la resta de famílies, perquè com dèiem,
1: clar,
2: són almenys són almenys 11 casos que tinguin comptabilitzats les entitats i sindicats de l'habitatge. Un ja es va aturar abans de l'estiu, un altre desnonament que hi havia previst, però ara caldrà veure si la Generalitat decideix fer el mateix amb la resta, si es busquen solucions, què es pacta amb l'Ajuntament i com doncs acaba solucionant-se, perquè ara mateix això que deia, les posicions són enfrontades, els punts de vista són totalment diferents, i això, i l'Ajuntament té una llista d'espera de persones que han d'anar en aquests habitatges, que des de les entitats fa uns dies que van doncs explicar la situació, deien que ja ho entenien, que allà hi havia d'haver-hi altres persones. O sigui, ells demanaven dues coses diferents per als que ja hi eren abans que ho comprés la Generalitat, doncs que es poguessin quedar allà i que se'ls oferissin lloguers que poguessin pagar allà, però que la gent que els ha ocupat després doncs se'ls havia d'ubicar a altres llocs.
1: Clar, reubicar.
2: I aquí és on doncs l'Ajuntament diu que no té més recursos, no té més capacitat, i fins i tot la regidora d'habitatge deia que la Generalitat sí que en té d'altres, de protecció oficial a altres llocs, i que perquè no agafa aquestes 11 famílies i les reubica en altres municipis.
1: Arreu de
2: sí que
1: té, Osona o
2: de Catalunya, exacte, fins i tot de l'estat espanyol, que hi ha molts altres llocs que sí que hi ha molt habitatge de protecció oficial buit, i que en canvi doncs a la ciutat de Vic no. això que dèiem, és un problema gravíssim que afecta a tots els pobles i ciutats, no? I que doncs, cada vegada segurament anirà a més, perquè aquestes situacions es produeixen cada dia,
1: sí, sí.
2: No? Més, fins i tot més d'un al dia, no? I és veritat que aquesta vegada...
1: A Barcelona, sobretot, vull dir, cada dia hi ha desnonaments. Exacte. O s'aturen desnonaments.
2: Exactament. És veritat que pel fet que hagi afectat a una dona de 87 anys que portava 71 anys vivint en aquell pis, doncs segurament ha tingut molt més ressò, no? També per les seves circumstàncies, perquè tenia problemes de mobilitat, perquè doncs això, tota la vida havia pagat el pis, i en aquest cas era un tema de subrogació d'un, sí, no? d'un lloguer de renda antiga, doncs que era molt baix, però el que se li demanava avui en dia doncs era molt superior a...
1: 175% més,
2: no?
1: O...
2: A la pensió que ella tenia, i que per tant és absolutament impossible, no, de pagar. Però això ja et demostra, no, que el problema és molt gros quan algú, amb tots els seus ingressos,
1: sí,
2: no,
1: sí,
2: com en aquest cas, amb tots els seus ingressos d'una pensió, no pot pagar-se un habitatge. Per tant, és la prova que, no, que el problema és de dimensions molt, molt grosses.
1: Doncs, Esther, moltes gràcies per fer-nos aquest petit anàlisi de la crisi de l'habitatge, i sobretot posar el focus aquí a la nostra comarca d'Osona. Suposo que al llarg d'aquest curs seguirem veient com evoluciona aquest tema, perquè no crec que sigui el primer dia i l'últim que parlem sobre
2: segur
1: la crisi
2: no.
1: de l'habitatge.
2: Exacte.
1: Esther Rovira, moltes gràcies per al Territori 17.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Esther.
2: Adéu.
1: Adéu, gràcies.

0: Jaume Espuny, bon divendres. Com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: També, molt bé, aquí un dia més.
1: Exacte.
0: Jaume, avui ens portes una banda sonora, en aquest cas, d'una pel·lícula que ja havia nascut. És el primer cop que potser el Territori 17 em portes música després d'haver nascut.
1: La pel·lícula és, és Once, és del 2007. Una pel·lícula irlandesa de baix pressupost, però encantadora, que a mi m'agrada molt. I està musicada i interpretada per el cantautor irlandès Glenn Hansard, no el coneixem aquí, pràcticament, i la pianista txeca Markéta Irglová, costa una mica, que en aquells moments eren parella, ells dos. Mm-hmm. Ella era molt jove, tenia 18 anys aquí. I el motiu pel qual m'he recordat és molt dolent, perquè Glenn Hansard va morir aquest estiu en un accident de moto a Dublín, 56 anys.
0: Ostres.
1: A Dublín, que és on va néixer i on ha viscut sempre, a Dublín. No? Em passarà molt greu. Aquesta pel·lícula, Once, a més, que poc pressupost i tot això, però va guanyar l'Oscar a la millor, cançó, perdó. A la millor cançó, i ara ja és normal, que es titula la cançó, un moment, Falling Slowly, caient lentament, slowly, més o menys.
0: Slowly.
1: Composta i cantada per ells dos, que ara la sentirem.
0: Perfecte, doncs endavant.

0: M'agrada molt aquesta cançó, eh?
1: Doncs va guanyar l'Òscar. Per això va guanyar l'Òscar.
0: Ben merescuda, la veritat.
1: Per cert, va pujar ell a recollir-lo i a fer el discurs. I després me'n recordar que la CUP també era compositora, la noia.
0: Ostres!
1: Després van fer pujar. Aquesta cançó la canten, la pel·lícula, en una botiga d'instruments. Mm-hmm. Ella la guitarra i ella el piano. A la pel·lícula, l'argument, el Glenn Hansard és un músic de carrer, d'aquests, amb un barret perquè posin monedes, i amb una guitarra i va cantant. També arregla aspiradores, treballa amb un que arregla aspiradores. I ella és una immigrant txeca que ven flors, viu amb els pares allà a Dublín, té dos fills, ell no ho sap, al principi, això,
0: val.
1: I té un marit, però que el marit no hi és, perquè encara és a Txèquia, exactament, però hi ha d'anar, no?, una o l'altra. I, bueno, ells dos més o menys s'enamoren, però l'amor és impossible, aquest cas, es veu que és impossible, i al fons de la pel·lícula és tristot, no? I ara sentirem la Marqueta, que va caminant, se'n va cap a casa, trista, de nit, allà per carrers de Dublín, i canta aquesta cançó, es diu... If you want me.

0: Molt maca també, la Mariqueta.
1: Sí. Sí. No, no, és... a mi m'agrada molt, vaja.
0: No sé si saps qui és la Billie Eilish. Et sona?
1: Eh?
0: La Billie Eilish.
1: Sí.
0: Doncs m'ha recordat una miqueta com amb el seu timbre de veu, o sigui,
1: ah,
0: com...
1: Vale, ja, però sí.
0: Bueno, no gaire, però sí, una
1: mica. No sabem bé, ella toca el piano i també canta una mica, no? Però tampoc que se tingui molt èxit. Bueno, ja heu dit que era poc conegut aquí, el Glenn Hansard. Primer va, era el líder d'un grup irlandès que es deia The Frames. Bon grup, molt, de molt èxit a Irlanda, però aquí no gaire conegut. Però, i es van separar. Precisament el director i guionista de la pel·lícula és el, baix, el que era baixista de, del grup.
0: Tot queda a casa aquí, doncs.
1: I ha fet dues més pel·lícules, n'hi ha dues que m'agraden molt també, Begin Again i Vicky Street. Sempre hi ha música, eh?
0: Sempre. Home, al final és baixista.
1: I ara podem sentir el Glenn Hansard cantant en directe allà amb la guitarra acústica allà al carrer també, a veure si li donen alguna moneda.
0: Sí.
1: Hi ha un passa per allà un drogadicte i li roba el bolso.
0: Ostres.
1: El barret, vull dir, però bueno.
0: Ja, home, ensenyem la portada, si vols, aquella càmera d'allà.
1: Sí.
0: Perquè veu... així veiem els dos protagonistes, sí, entenc.
1: Sí, sí, el Glenn i la Marqueta.
0: Perfecte.
1: Doncs escoltem aquesta cançó, Saying the Nove, com més o menys vol dir, digue-m'ho ara.
0: Digue-m'ho ara.
1: I s'anima molt, eh?

0: Jaume, ens acomiadem aquí
1: sí.
0: de la secció també del Territori 17 d'avui i recordar que hi tornem dilluns, com sempre, a les 9 del matí. Jaume, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I també tots els que ens estiguin escoltant, que vagi molt bé.
1: Molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu, música i informació.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a l'AP7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 154 que està tallada també en tots dos sentits de la marxa a Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
1: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims de cobrir per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat Salvador Illa amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer el govern.
2: De poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva i, per tant, que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca i, per tant, es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
1: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP ja ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Nadal. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallacks, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu, música i informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar el 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat d'aquest matí, on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
1: Niubó ha destacat el to constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes d'escala, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. El recàrrec passarà dels 5 euros actuals fins als 24 com a màxim l'any 2030. El ple també ha aprovat congelar a 4 euros el recàrrec turístic per als albergs, però ha rebutjat a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. I també el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic com el burca o el niqab. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en el cas d'ocultar el rostre a l'espai públic la infracció serà lleu a multes que aniran entre els 400 i 750 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa avui a disposició judicial al jutjat de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home el passat 26 de desembre a Baqueira. Els Mossos d'Esquadra la van detenir el dimecres al matí a Madrid i avui ha arribat al jutjat cap a les 10 del matí, custodiada també per la policia i emmanillada. Inicialment, la mort de l'arquitecte es va atribuir a un atac de cor, però la investigació ha fet un gir i la dona ha estat arrestada per la seva suposada relació amb els fets. I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat busquen un veí de les Cabanyes a l'Alt Penedès desaparegut des d'ahir al vespre. Es tracta del David, de 44 anys, que té un 66% de discapacitat reconeguda i també afectació a la vista, motiu pel qual la policia considera que és una desaparició de risc. En el moment de la desaparició, vestia samarreta taronja, pantalons curts, ronyonera vermella i també sandàlies. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, de Tallets, la Lumit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: Els esports, un Girona en baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol picunador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, feta aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinguts coneguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, al dia a dia.
3: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
13: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana. Declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
16: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
17: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
15: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el Programa Municipal de Reforç Educatiu Gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Notícies en xarxa.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
18: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I encara amb clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
19: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
20: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
19: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
21: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com vam fer també amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que va celebrar el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocusona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocusona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant el preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
3: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
0: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
3: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
2: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
7: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
2: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetran l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
8: T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
26: ¿Por qué te han echado la bola negra?
27: ¿Por qué te han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
3: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut

0: música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la Jornada Indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
1: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
0: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
2: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Annette Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
2: Per cert, l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió.
4: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tiliví amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
6: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, doncs, a l'afició, doncs, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
5: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
4: I demà el Centre d'Esports Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 6:45 de la tarda. A la primera federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
8: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
7: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
4: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, destaquem diumenge a les 12, Sant Boià al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes, el ser de saber, els noms dels planetes, el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
8: Ens agrada la poesia.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guita Rica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió, Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
9: És un grup de treball que en aquest
2: aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, Avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per a fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
17: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
18: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
17: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari, i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
19: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rexcatering. Es tracta d'un aparell que s'ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
20: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rexcatering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
21: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
20: El servei de Rexcatering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
7: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer Fòrum Català del Sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per els vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
26: La Veu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració, aquest 2026, dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la DO des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
27: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
26: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
28: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
1: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
2: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
1: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
4: Han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
3: Miguel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la millor direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.

0: I acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
1: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
0: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
2: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, doncs, a l'afició, doncs, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el centre d'esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 7:15 de la tarda. A la primera federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda, a la tercera federació femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la tercera federació masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí, Martorell i en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
5: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions. I res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant. I amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boiana, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma, a la xarxa Més, i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
1: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instant a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
3: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. Hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
0: Notícies en xarxa.
4: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
5: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres de cognom, 25 de setembre de 2026. I un dia com avui de 2011, la biòloga, ecologista i activista política keniana Wangari Maathai moria després d'una llarga lluita contra el càncer. Nascuda a una regió rural de Kènia, Maathai va ser la primera dona africana a rebre el Premi Nobel de la Pau, guardó que va recollir l'any 2004 per les seves contribucions al desenvolupament sostenible, a la democràcia i a la pau. També va ser la primera dona catedràtica en el seu país. Graduada en Biologia, amb una beca als Estats Units, va obtenir el doctorat en Ciències Biològiques i després va continuar la seva formació a Alemanya. Més endavant, de tornada al seu país, va ser degana de la facultat a la Universitat de Nairobi. A banda de la seva feina docent, Maathai va fundar el Green Belt Movement, moviment del cinturó verd, un moviment ecologista que va ser responsable del plantament de més de 30 milions d'arbres per tot el país i en altres països africans, amb l'objectiu d'evitar la desforestació i l'erosió del sòl i de millorar la qualitat de vida de les dones, que eren i són les que atenen els vivers. La seva visió va consistir a ajuntar l'ecologia i el desenvolupament sostenible amb la democràcia, els drets humans i l'empoderament de les dones. L'any 2002 va esdevenir diputada al Parlament per un marge aclaparador de vots. Més endavant, secretària d'Estat de Medi Ambient i Recursos Naturals, un càrrec que va ocupar fins al 2005, quan va ser elegida presidenta de la Unió Econòmica Africana. I un dia com avui de 1948, Jaume Sisa naixia a Barcelona. Sisa va publicar el seu primer treball el 1968 i des de llavors van registrar més d'una vintena de discos, desapareixent i tornant a l'escena musical. L'últim, Malalts del Cel, és de fa 10 anys. Escoltem L'home dibuixat.

0: Hola.
1: Hola, Josep Maria.
0: Què tal?
1: Bé, i tu?
0: Bé, mira.
1: Com anava l'estiu? Com anava l'estiu?
0: Pues,
1: bueno, com està anant? Com està anant? Com està anant? Perquè no has pas deixat de fer calor, eh?
0: No, deixa no. No, bueno, mira, no sé. Sempre tenia un moment de queixa per això, eh? Perquè quan no plou, perquè no plou. Quan fa fred, perquè fa calor. Quan, esclar, no. Som molta gent aquí al món, eh? I sí, cadascú deu voler una cosa.
1: Sí, no sé. No està mal. A mi la veritat, com que la nit refresca i tot, i el matí també, ja m'agrada, ja m'està bé, eh?
0: No, a mi també, no, això sí, però si escoltes els amics o veus que cadascú escombra cap a casa sempre, no? Diu, no, home, per cara hauria de ploure. I ara diu, home, no, a mi ja m'agrada que no plogui. El que té l'aixeta, no sé si podrà complaure tots, ho té fotut, eh?
1: Sí.
0: Però bueno, sí, mira, és així la cosa.
1: Molt bé, Josep Maria.
0: Però vaja, jo personalment no em puc queixar, vull dir, he superat una cosa de salut, molt bé, i ara ja només em queda, doncs, que em faig gran. Però vaja, jo sempre dic que em faig clàssic, més aviat.
1: Escolta, tal com van les coses, és bona notícia fer-se gran. Hi ha gent que no se n'hi fa.
0: Sí, sí, sí.
1: Que ja està bé.
0: Ja està bé. Sí.
1: Josep Maria, com sempre, i hem fet
0: últimament,
1: ja hem arrencat. Això ja val.
0: Molt bé.
1: Ja estem a dintre.
0: Molt bé.
1: De què vols parlar en aquesta primera secció?
0: Doncs mira, vull parlar d'una cosa curiosa, una cosa una mica estranya, una mica esotèrica, però que lliga amb el pensament humà i que, bueno, doncs, d'un llibre antic, un llibre vell. A mi m'agraden els llibres vells, vull dir, soc una mica rata de biblioteca i m'agraden les fires dels llibres i m'agraden coses d'aquestes, no? I l'altre dia vaig estar buscant per internet un llibre que en el seu dia em va interessar molt i que vaig deixar, no me'n recordo aquí perquè estic parlant de fa molts anys, però els llibres deixats a vegades no te'ls tornen. No tinc res, no és una cosa que em molesti, però m'agradaria que me'ls tornessin alguns.
1: A vegades costa això.
0: Sí, costa bastant, sí. I aquest m'ha lligat amb una sèrie de notícies que van sortint i és un llibre que l'he buscat per internet i l'he trobat. I a més, diverses edicions d'aquest llibre perquè en el seu dia va ser molt interessant i va tindre molt èxit. Es tracta d'un llibre que es diu El retorno de los brujos. Em sembla que no es va fer edició en català, però suposo que es diria la tornada o el retorn dels bruixots, no? De fet, està escrit per dos periodistes. Recordo el nom d'un, de Powells, i és un llibre interessant perquè són dos periodistes que s'han dedicat sempre a les notícies estranyes, esotèriques, de difícil explicació, buscant-li sempre una raó científica explicable, no? És a dir, que seria, jo en el seu dia, sense saber-ho, ho sé ara el podríem comparar com un llibre profètic, no? I com que, a més, s'està parlant molt de la intel·ligència artificial, recordo que aquest llibre és un compendi de qüestions profètiques, però basades en ciència, no? I hi ha un cuento que, com a exemple, el comentarem avui, per si algú s'interessa, li puc dir que es pot trobar per internet de segona mà i que té un preu molt assequible i, a més, molt bona informació. La Casa del Llibre té una web que parla dels llibres que té, dels llibres de segona mà, dels llibres que poden buscar. Estan molt ben informats i el pots comprar. I aquest llibre té un preu entre 5 euros i 7 euros, 10, els que estan en millor estat. Repeteixo, es diu, i ara explicaré un dels cuentos que veureu que posa la pell de gallina. Com a profètic, està dintre de la, dels anys 60-70, no recordo gaire bé, però sí recordo que era l'època que a mi m'interessaven totes aquestes coses molt i que jo diria que m'hi dedicava. Vull dir, un altre dia potser parlarem d'un altre, i de Rennes-le-Château, un poble de França, una mica misteriós, però misteriós en sèrio, vull dir que són coses que s'hi han interessat la gent d'especialistes i científics. Uh-huh. Un d'aquests cuentos passa en un futur. És a dir, si això estic parlant d'aquest llibre es va editar entre la dècada dels 60-70, doncs segurament aquest cuento parla de l'època que estem vivint ara. Uh-huh. I que, degut a que hi ha uns adelantos extraordinaris i uns avançaments de la ciència en qüestió d'ordinadors, ara ja estic dintre del cuento, doncs els científics, els especialistes, el que avui diríem crackers o el que diríem gent especialitzada amb el tema dels ordinadors, pues se'ls ocorre que poden servir per moltes coses, i entre elles diu el llibre la resposta a preguntes que no s'han descobert encara, no? Uh-huh. L'altre dia vaig llegir que un superordinador havia solventat el problema d'una teoria matemàtica que no s'havia pogut fer a través de l'home. Uh-huh. Això fa un parell de setmanes, no? I em va lligar amb aquesta profecia del llibre El retorno de los brujos. Hi ha un grup humà, amb aquest llibre explica, que hi ha una sèrie de preguntes que segurament al futur, o sigui ara, ens donarà resposta un superordinador. Efectivament, els científics li fan una sèrie de preguntes i n'hi ha una realment inquietant. És tan inquietant que es posen d'acord científics de tot el món amb què es podria preguntar, que és quan s'acabarà l'eternitat. Cosa que és una pregunta que entranya filosofia,
1: sí,
0: esoterisme...
1: Si és eternitat, no s'acaba, no?
0: Clar, per una banda això, i per l'altra ens descobriria quin és el verdader principi i el verdader final. Uh-huh. Perquè la qüestió diguéssim universal, la gran pregunta és quan va començar aquesta història i quan s'acabarà. Uh-huh. La història de l'univers, no? És una pregunta que quan la fas en una reunió d'amics a les tantes de la nit, com jo vaig tenir l'ocasió de fer-ho, va haver-hi un moment que aquest grup d'amics, que érem nosaltres, érem 6 persones, vam dir, escolta, parem perquè fa una mica de por, això. Perquè entres en un principi absolutament difícil de respondre científicament i tremendament inquietant. Torno al llibre. El llibre explica que es posen d'acord tota una sèrie de científics amb un absolut secretisme perquè saben que això podria provocar un crac cultural molt important i que potser la civilització no està preparada encara i per tant havien de portar aquest tema i diuen, bueno, escolta, com que és un tema molt interessant, doncs portem-ho amb absolut secret, al màxim possible, lògicament, i la pregunta fem-la fora de nuclis grans urbans, fora de nacions, i portem-lo a un puesto que sigui difícil d'arribar, on posarem aquest ordinador, i aquest ordinador treballarà, diguéssim, en secret, perquè l'únic puesto o un dels pocs puestos que hi és seria l'Himàlaia. A l'Himàlaia, moltes de les llegendes, històries de l'Himàlaia, ja estan vinculades amb aquest principi i aquest final. Per tant, allà és el puesto que creiem que s'hauria de posar l'ordinador. Efectivament, en secret i amb amb tot el possible, no oblidem que és un cuento, eh? Porten a Potala, amb una de les poblacions on hi ha els monestirs més importants del Tíbet, instal·len allí l'ordinador. Aquest ordinador el porten per la seva conservació i pel seu manteniment i el funcionament dos dels científics més importants amb els que els hi encomanen aquesta feina d'estar allà pendents de que la posada en marxa arribi a que digui alguna cosa. Efectivament, l'ordinador es posa en marxa, aquests dos senyors estan allà convivint i mantenint l'ordinador, i l'ordinador un dia els hi diu que al principi no els hi pot contestar encara, però que al final sí, i que quan sàpiguen al final podran tindre la possibilitat de conèixer al principi. Molt bé, sembla un joc de paraules, però considerem que està correcte. I al principi naixerà, o sigui, quan va néixer l'univers, naixerà quan l'ordinador, a base de treballar, adivini o sàpiga el nom de Déu. O sigui, i parteix de la base que Déu, el concepte Déu, no és solament un concepte filosòfic o un concepte esotèric, sinó que és un ser determinat que té un nom, perquè el nom de Déu no s'ha sapigut. Hi ha moltes religions i cada religió té el seu Déu, i aquest seu Déu no és unitari i cada un d'ells té un nom, però té que haver-hi un principi en què aquest Déu que ha creat els altres déus té de tindre un nom. Doncs quan el món s'acabarà, quan l'ordinador, a base de treballar i de cruzar paraules i coneixements i tot plegat, se sàpiga el nom de Déu.
1: També deu ser una metàfora, això, no?

0: acabar.
1: Jo volia dir que potser és filosòfic en el sentit de dir que saber el nom de Déu en veritat vol dir saber l'origen de tot, no?
0: Exacte.
1: I potser descobrir que no n'hi ha cap de Déu.
0: Exacte. Fixa-t'hi tu, o sigui, que, bueno, a mi em va tornar boig aquest llibre amb el seu diu. I és un dels cuentos que estan dintre d'aquest llibre, no? Total, que passa el temps, aquests dos senyors allà, doncs passen dies, hores, i arriba un moment que un d'ells diu, escolta, fa molts anys o molts mesos que no veig la família, que estem aquí una miqueta per encàrrec d'un grup científic important, que ens paguen bé i tot plegat. Mira, però escolta, això només fa soroll. Aquesta màquina, de moment, no ens diu res, no ens aclara res. Jo tinc ganes de tornar i l'altre company se li diu, què vols dir, que ens anem d'aquí ja d'una vegada i deixem córrer això? Diu, home, no tenim gaire contacte amb els que ens han encarregat això, tampoc ens diuen res, ens han deixat aquí. És a dir, acredita que estan passant una crisi d'identitat sobre una feina un tant raríssima, no? I un li diu a l'altre, què estàs pensant? En Nansen? Diu, home, sí, francament. Deixarem la màquina aquesta aquí. Diu, bueno, però això entranya una sèrie de contactes. Diu, bueno, escolta, fotrem el camp a la nit, deixarem la màquina funcionant i d'aquí un temps tornarem sense dir res a ningú. I com que no hi ha contactes, doncs hem de pensar que aquest projecte s'ha acabat, no? Però, bueno, doncs molt bé. I com ho farem? Diu, però mira, et posarem tu i jo d'acord, un dia sortirem d'aquí a més es pot sortir amb mulos, doncs prepararem uns mulos i ens n'anirem. I, escolta, i Déu dirà, ja se sabrà més endavant, però això és una bogeria, m'estic tornant boig jo aquí, no? Total, que es posen d'acord i diu, mira, ho farem tal dia, a la nit, i sortirem, i mentre aquests monjos d'aquí estan resant i el que sigui, ens n'anirem i després... I, efectivament, preparen totes les coses que volen fer i diem-ne que el cuento ve a dir que hi ha projectes que deuen ser tan raros, tan esotèrics en tots els sentits, que no ho descobrirà ni Déu, per dir-ho d'alguna manera. No? Total, que baixen, agafen els mulos, van baixant i diu, quina nit més maca. I l'altre diu, sí. Diu, no trobes que és raro que no hi ha cap soroll de res, ni el vent, ni l'aire, ni... Diu, no, això no em preocupa gaire. I aquí ve la clave de l'enigma, lo maco d'acabar un cuento així, que diu, però em preocupa una cosa només. Mira, s'estan apagant les estrelles. I el cuento acaba així. A mi em va semblar un dels cuentos més macos per adults. Jo potser l'hagués acabat d'una altra manera, potser, però em penso que és de mestres de la literatura especialitzada el dir, mira, s'estan apagant les estrelles. És un final per una pel·lícula interessant i, per descomptat, per un cuento de literatura de ciència-ficció que era la cosa que, d'alguna manera, jo en aquells moments amb un autor que es deia Bad Bradbury i d'uns cuentos com el de La noche de los trífidos i una sèrie d'obres de l'època que es van posar de moda. Suposo que si tinc l'oportunitat de demanar aquest llibre i que me'l trobin i que estigui en bon estat, trobaré material per potser parlar d'un altre cuento o de diversos més que tindran l'interès que espero que la nostra audiència entengui. És un camí nou, és el camí de la investigació per no investigadors, no? Que és una mica el que he volgut ser. És una mostra. A mi em va agradar molt, em va impressionar molt, i des dels anys 70 fins ara han passat 40 i pico d'anys o 50 i encara me'n recordo, cosa que no és habitual, encara me'n recordo i encara m'inquieta aquest final per altra banda, fantàstic.

0: estic, si el pogués, si jo l'hagués pogut viure a nivell personal o l'hagués pogut comentar en un, amb una tertúlia de científics, que no sé on s'hagués portat, o potser ens hagués portat a dir no seguim parlant, perquè aquestes coses fan una mica de iuiu, no? Sí, una mica de por. Però l'he volgut portar perquè trencar una llança per la fantasia i la creativitat. Mm. Crec que aquesta nova temporada tinc que tornar als orígens dels nostres comentaris i de la nostra amistat, aportant jo una cosa en què l'he treballat molt, que és, o crec que l'he treballat, mai se sap si us fa prou, però que és el concepte de la creativitat humana i de la capacitat per solventar problemes si deixem els pecats humans, i parlar d'un llibre que sense que sigui una dicta, els dos o tres llibres que s'han escrit sobre religions, doncs tinguem la capacitat de convertir-los en treballs científics. Mm. I veure què és el que han aportat i fer una mica de història de la humanitat, perquè la humanitat es mou per la creativitat. I aquest serà el camí que, si tu m'ho permets, ens podem convertir en bones converses entre tu i jo i ajudar els nostres oïdors a disfrutar pensant en la creativitat i la possibilitat del concepte de creativitat humana, que és el que realment fa, no sé si apagarà les estrelles, però el que sí que està molt clar és que el camí va per aquí, eh? Uh-huh. I si ara penso en les converses i l'inquietud que suposa la intel·ligència artificial, d'alguna manera m'hi estic acostant. I estic net, perquè no hi entenc gaire. Mm. Perquè si en tingués... Si soc amb això soc verge. Perquè si no fos així, estaria condicionat. I llavors la creativitat em condicionaria una altra cosa, que és la veritat i la mentida. Sé que és una mica difícil, però pot ser bastant divertit.
1: Molt, molt.
0: Què et sembla?
1: Bé, bé. I això, vull dir que estem contents d'haver-te tornat a escoltar i de veure això, que segueixis amb aquesta curiositat, que la calor no te l'ha aixafada ni te l'ha feta perdre.
0: No, avui per avui sembla que no. Mm-hmm. A lo millor me la fa perdre una miqueta ara les seqüeles d'haver viscut molt, no? Mm-hmm. No. I això no té cap problema, però són coses de l'evolució humana.
1: Mm-hmm. Són coses de fer-se un clàssic.
0: Això mateix, exacte. Mira, ho has tret a la boca. Mm-hmm. Perquè, esclar, els clàssics intenten sobreviure. Mm-hmm. Un dia parlarem dels clàssics en art i perquè són, crec jo, clàssics i amb el tema de l'art i de la filosofia. Fixa't que la filosofia és una assignatura que sempre ha quedat a les universitats una miqueta abandonada, i basta un dia que es fes una sèrie basada en la filosofia, em consta, perquè van sortir estadístiques, que va haver-hi moltíssims alumnes que es van matricular a les classes de filosofia perquè van trobar que era apassionant. Mm-hmm. Doncs entrarem per aquesta porta a veure on ens porta, si et sembla bé. Mm-hmm.
1: Genial. Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
0: Al contrari, vosaltres sí m'heu obert una porta.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau, fins la setmana
0: vinent. Gràcies. Adéu.
1: I demà dissabte el Festival Inclusiu Inspira torna a la Devesa del Pla de Ripoll. A banda de les diferents activitats com els espectacles, la cercavila de gegants amb grallers i diables, els tallers de sensibilització o la xaranga, la música anirà a càrrec de Sopa de Cabra, de Tietz, Xiula i Ludwig Pan. Escoltem la Ludwig, amb un dels temes que ha fet més furor en els darrers mesos, que és Xavier, el tècnic de so.

0: I anem a fer un recull del cap de setmana, avui divendres a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Josep Picola, Club de Lectura per Adults del llibre L'Esquerda, amb la presència de l'autora Elisabet Moreno. A Ripoll, aquesta tarda nit, hi ha molt cinema. Per una banda, tenim programació del Transhuman, ens en dona tots els detalls en Quim Roquer.
1: Aquest divendres 25, en el Casal Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla, farem la primera de les dues activitats que tenen a veure amb la reflexió de la manca de representació de les identitats no blanques en els nostres, en la nostra societat. Per una banda, en els circuits culturals, que és el que farem aquest divendres, i la setmana i el dia 20, i el dia 10 d'octubre farem una segona que tindrà a veure amb l'esport. Reflexionarem sobre aquestes identitats no blanques en els circuits culturals predominants, com són la literatura, la música i el cinema. Es projectarà un documentari, que és Expedient 71, que és un film sobre les objectes, diguem, d'art negre que figuren en diferents museus de Catalunya i que van ser, diguem, expropiats. També tindrem, farem una taula rodona amb el mateix director de la pel·lícula i després l'actriu i cantant afrodescendent Yolanda Seix, que ella també interpretarà un concert després de diverses cançons. Tindrem el Miguel Ángel Rosales, que és comissionat de l'exposició Diuen que sóc una anatomia d'una fabulació, que és una exposició sobre, diguem, el mal dit negre de Banyoles que es realitzarà en el Bòlits Centre d'Art Contemporani de Girona, que es farà aquesta tardor. I també tindrem la Càtia Regina Jungs Kammers, que és historiadora i professora del Centre de Formació d'Adults i membre de Mares amb Veu. Un cop acabi aquesta taula rodona i la projecció de la pel·lícula, es farà el concert de la Yolanda Sey i després hi haurà un sopar intercultural entre totes les persones participants. La taula rodona serà conduïda per l'activista ripollesa Carme Brugarola.
0: També hi ha cinema al Museu Etnogràfic, on en el marc de la 16a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya projectaran a les 7 de la tarda el documental Dones Muntanyes, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, ja vam parlar amb elles fa un temps. I per acabar, a 2:15 de la nit, el Cineclub Eric comença nova temporada. Ens ho explica la Pilar Guàrdia.
2: Bon dia. Divendres 25 de setembre, nova temporada del Cineclub Eric a Ripoll. La isla de Amrum és la pel·lícula que hem triat. Dirigida per Fatih Akim, es basa en la infantesa de Hark Baum, que també va escriure el guió. La trama se centra en Nanning, el nen de 12 anys, que l'any 1945, en les darreres setmanes de la guerra, viu en un petit poble de la illa. Presentada al Festival de Cannes del 2025, va rebre crítiques molt positives. Es va estrenar als cinemes alemanys l'octubre del 2025 i, 2 mesos després, va morir Hark Baum. És una pel·lícula, un drama, de mirada tranquil·la, precisa, tendra i delicada, i també, per contrast, devastadora. Akin descriu amb subtilesa, lirisme gens ostentós i capacitat d'observació els últims dies de l'era Hitler en una llunyana illa. Es valora molt positivament la interpretació d'en Jasper Bilderbeck com en Nanning, perquè reflexa de forma genuïna la mirada d'un nen davant les runes del Tercer Reich. Amb delicadesa humana per l'atmosfera creada, queda molt ben descrita la relació entre infància i ideologia. Quan arriba la pau, però, apareixen profundes tensions, dilemes morals i la dura revelació de les conseqüències del nazisme, que obliguen el nen a madurar de cop. Us esperem divendres 25 de setembre a 9:45 al Cinema Condal de Ripoll. Segur que aquesta pel·lícula us agradarà molt.
0: A la Biblioteca de Campdevànol, de 6:15 de la tarda, contes musicals, Hora del Conte, amb la companyia La Sal d'Olot. També a Campdevànol, al casino, sopar, es tallés, recital poètic amb l'agrupació teatral Marià Font. Llanar celebra també la seva festa major amb un munt d'activitats que s'allargaran fins dimarts. Demà dissabte tindrà lloc a 11:45 del matí la visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A Ripoll tindrà lloc al Festival Inspira, amb l'actuació de, ja ho hem dit, Sopa de Cabra, de Tiet, la Ludwig Band, Xiula, entre d'altres. També durant tot el dia a la plaça de l'Ajuntament se celebra la Fira d'Antiguitats i Col·leccionisme. I dissabte i també diumenge arriba la Fira del Formatge a diversos espais de Ripoll amb maridatges i altres activitats. El Transhuman torna al Teatre Casino de Planoles amb dos passis de curtmetratges.
1: Pel que fa al dissabte 26... aquest dissabte es realitzaran dues de les sessions de curtmetratges més destacades del festival. Es realitzaran, com és costum, en el Teatre Casino de Planoles. Aquestes dues sessions són dues sessions que comptaran amb molts directors, perquè vindran molts directors de les pel·lícules, fins a sis autors i autores dels films. I tindrem una sessió la primera sessió serà a les 6 de la tarda al Teatre Casino de Planoles i la segona serà a les 21:30. Hi haurà un temps per anar a sopar perquè en el Casino de Planoles estarà obert i es podrà sopar també en el Casino. Aquests curts són Canyal S.A., Entre Mitgeres, Inclinos, Kipuka, Montse i l'última bodega, Boys of the Mountains, Yachá i Terra. Això serà la sessió de les 6, i a la sessió de les 21:30 tindrem 1.5 i més, Fakov, La Huella del Barro, Manolín, Mar de Fora, Microcosmos, Un Gabinete de Curiosidades, El Mismo, Una Conversación Pendiente, Yo Me Veto. Us recomanem molt aquests films perquè els curtmetratges del Transhuman són les autèntiques joies del festival i són sessions que no deixen indiferent a ningú.
0: A les 6 de la tarda, a la sala polivalent de Vilallonga de Ter, al Parc Natural de les Capçaleres del Ter del Freser, us convida a l'activitat Muntanyes en Memòria, una invitació a descobrir l'alta muntanya com un paisatge canviant i resilient a través d'una xerrada divulgativa sobre arqueologia a càrrec dels arqueòlegs Josep Maria Palet i Marta Flores de l'ICAC. A Molló, a la plaça Major, a partir de les 10 del matí, i durant tot el dia se celebra la 20a Fira de la Trunfa de Molló, amb la venda de trunfa de la Vall de Camprodon, així com d'altres productes artesanals i locals. Baget celebren la tercera trobada de corrandes de Baget, amb dinar popular a les 2, combat de corranda a les 5 de la tarda i servei de menjar i beure durant tot el dia. Diumenge es farà una pujada al Taga amb la cadira Jolet. Ens en dona tots els detalls Lúria Esquerrà, de l'Alter.
3: Aquest diumenge 27 de setembre farem una pujada al Taga amb la cadira Jolet, organitzada des de l'associació Alter i en col·laboració amb el Centre Excursionista Abadeses i el Club Pirinenc de l'Esquella. Pujarem amb Pere Serra, veí de Sant Joan, de 96 anys, que fa 67 anys que va pujar la Creu Altaga. L'hora de trobada és a les 8 del matí a Coll de Jou i està obert a tothom a qui vulgui participar. Us animem a tota la gent de Sant Joan i de la comarca que vingueu i ens ajudeu en aquest dia tan especial per en Pere i per tot el poble de Sant Joan.
0: A 2:15 doncs, del matí també es farà una visita guiada en francès per Sant Joan, si voleu. Pues, mira. I a les 10, el refugi de Coma Vaca de Caralps, una altra activitat del Parc Natural de les Capçaleres del Tell del Freser, arqueoruta pels jaciments de la Coma de Vaca. I pel que fa a les exposicions, continua 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur de l'Espai Art 60. I l'exposició Messa, la pulsió eròtica i també l'exposició de Domènec Corbella. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. I tornem demà, no, que és dissabte, ja ho sabeu, dilluns a partir de les 3. Adéu-siau.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
2: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
1: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitaneixi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
3: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
1: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona, amb baixes, obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: 欢迎收听Rambler54，一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自Radio Ruby电台的Mariona Herrez。 他将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。Mariona
5: Herrez, de Ràdio Rubí, ben tornada al Rambla.
6: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
5: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
6: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Ràdio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
5: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
6: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
5: fàcil no t'ho poses, eh?
6: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. i vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat, i a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
5: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
6: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
5: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
6: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'associació de dansa de lleó Wanhui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i, bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any toquen el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú us vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
5: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
6: Bueno, no sé exactament com descriuries. Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I, bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Wanhui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i, bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és, el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
5: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap. Mariona...
6: També fem drac, eh? També fem drac.
5: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
6: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i, bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
5: I escriure ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
6: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
5: És com molt poètic, no?
6: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
5: Mariona, abans de marxar, Ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
6: Bueno, va, ho intento, eh?
0: 感谢大家收听Rambla54电台。 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午4点再见。
5: Estic al·lucinada, eh, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
6: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
5: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su.

0: com aquests, doncs, són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure, doncs, aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també, doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest, doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells, doncs, s'hi troben totalment identificats. I després, de més joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests, amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però és clar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren, doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També posseix ara aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, per la senzilla raó primera, que ja no hi cabria. Perquè, a més pesaven tonelades. Sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs, el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en una altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb una Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que, sí, que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall, sí, com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista... tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera. Aquesta? Jo escolto Rambla 54...

0: la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim, igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants. Però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig néixer, i pràcticament vaig néixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al

0: preus raonables perquè la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, eh? Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer doncs, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
1: I esta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
0: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
2: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
0: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi ha ben 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, ens farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, doncs se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara aquests últims anys que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, doncs, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
1: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigui la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
0: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són, eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
1: Que és part de la gràcia, també.
0: És molt bé, del fet a mà. Que paregui igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, hasta ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups. Potser és la peça que es fa

0: ficava més a la galera. El caduc és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i li, no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les hènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar, que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera, se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els caduts perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el caduc, bueno, ja va deixar de tindre interès també. Però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom, eh?
1: No sé si que s'hem acabat preguntant què no feia.
2: Exacte, no, no, tot es feia. Tot es feia,
0: se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
2: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
0: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
2: N'hi ha molts,
0: que...
2: Tinc constància.
0: I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles, i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més, i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, el millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
2: A desconnectar, no?
0: A desconnectar.
1: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
2: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
0: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores, i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors, jo penso, i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
2: I de la
0: cultura.
2: Jo sempre
0: dic que un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
2: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
1: Gràcies, Anna. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
2: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
4: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
2: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleges amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
4: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital i jo bé, soc l'Aleix Pérez, soc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
2: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
4: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a l'AMLA 54.
5: Molt bona tarda.
2: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
5: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent doncs, que no té estudis doncs, oficials i conservar o restaurar és el que faríem doncs, tots aquells restauradors oficials titulats. No? Però bé, avui en dia el terme sempre... Així, doncs, com es pot?
6: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
5: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món doncs, quan es van començar a demanar doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades doncs, a el que és la festa, la imatgeria popular. No? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
2: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
5: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem doncs, amb professionals externs per acabar de complimentar que les obres quedessin doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
6: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
5: Bé, nosaltres al taller doncs, ve molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir volem doncs, fer una figura de nou des de zero, volem així amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no, és de dir doncs, assessoreu-nos vosaltres a veure què creieu o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut doncs, en conflictes bèl·lics doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces doncs, també doncs, que en el seu transcurs històric doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller doncs, bé, ara aviat farà 15 anys doncs, de història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
2: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
5: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza... El que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs evidentment les hem d'emprar i utilitzar, com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs amb tècniques molt més ràpides, no?
2: Aleix, una cosa, sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això... Ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
5: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja hi estem acostumats perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, o en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta en el sentit de dir han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important perquè vol dir que la nostra generació perllongarà perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
2: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
5: Doncs moltes gràcies.
6: Igualment.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
2: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
2: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
9: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
2: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
9: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
10: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
9: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
10: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
9: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continua treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
2: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
9: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
10: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
2: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
9: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
2: Pingers, què és això?
9: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
2: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
9: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
2: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
9: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amorar el bàsquet, algo ben diferent al que faig ara i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem i ho fem de la millor manera possible.
2: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
9: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
2: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com al dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
11: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
2: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
11: Doncs mira, jo sóc Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
11: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
2: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
11: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
12: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
2: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
11: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, eh? Evitem malentesos, l'Elisa és humana, eh? El robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
12: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
2: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
11: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
12: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
2: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
11: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
2: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
11: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
2: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

a València, el País Valencià, per segar el blat, el fals, etc., fan servir una eina que es diu corbella. Fins aquí l'explicació. Ara parlem de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que he cantat. La samarreta.

No he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent, perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa per aquesta samarreta. No he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici, fer de ferrer.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin, tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures anti desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
2: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
1: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Nechat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
1: I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i la pujada de costos. Ordeig demanarà mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea i al govern de l'Estat, ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya Implicat.
3: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com vam fer també amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
1: L'Ajuntament de Rubí ha recuperat 3 pous d'aigua amb capacitat per extreure uns 600 metres cúbics diaris per a usos de neteja i rec de parcs i jardins. Amb un pressupost superior a 126.000 euros i una aportació del fons PERTE, el projecte ha de permetre reduir el consum d'aigua potable en un context de canvi climàtic i amb la mirada posada en una futura nova sequera. I rècord de sancions a les empreses de bicicletes d'ús compartit a Barcelona. Més de 1.600 aquest estiu. Les 7 empreses que treballen a Barcelona han creat una patrulla conjunta per trobar bicis mal aparcades. Les operadores privades de bicicletes d'ús compartit es resisteixen a desaparèixer a Barcelona malgrat l'anunci de l'Ajuntament d'eliminar aquest servei el 2027, però el consistori es manté ferm amb la decisió. Fons municipals assenyalen que aquest estiu s'han batut rècords de sancions imposades a aquest tipus de vehicles. A més, el mes de juliol se'n van posar 922 i a l'agost 702. I parlem de La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes a partir d'un text incomplet de Federico García Lorca. El film narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques ben diferents.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La veu de Sant Joan, també per internet.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

ventana blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra

rezando por su calor, por su aliento.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts han recuperat el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tomin, tal com va passar a la darrera votació al Congrés. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires a la resta de grups parlamentaris per poder després convalidar el decret al Congrés. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Ortasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificació fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers, davant l'urgència d'aprovar el decret al Congrés. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera que s'ha fet aquest matí al Palau en tots els grups parlamentaris. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que aquestes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant en el dia a dia. L'escoltem.
4: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Els Mossos han tornat a detenir avui el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que eleven a 9 el total dels casos. L'home ha passat novament a disposició judicial. I l'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'una lliga de futbol amateur d'Horta perquè l'escut de l'equip incorpora el nom de Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica hagi portat el cas a la Fiscalia. Darrer apunt, Canet de Mar ja ho té tot a punt per la celebració de la 18a edició de la Fira del Mercat Modernista des d'avui i fins diumenge.

torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La veu de Sant Joan, també per internet.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires i discreció a la resta de grups. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat a que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos públicos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: Precisament l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres a la tarda. El consistori madrileny explica que aquest matí ha rebut una proposta dels propietaris per destinar en exclusiva l'allotjament en condicions assequibles, però que la proposta és inviable. L'Ajuntament s'ofereix, en canvi, a fer de mitjancer entre els propietaris i els representants de la llogatera. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació que disposa actualment, no ha identificat evidències. Podrien ser dades bancàries, financeres, mitjançant el pagament DNI o altres informacions. Per cert, sense deixar l'àmbit del transport, els treballadors de busos de TMB han anunciat 7 dies més d'aturades parcials durant el mes d'octubre, perquè no ha prosperat un preacord amb l'empresa que havia de permetre desconvocar la vaga, que serà els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. I un avió en destinació a Atlanta ha hagut de tornar a l'aeroport del Prat després de notificar una avaria en un motor poc després de l'airar-se. Segons ha explicat el col·lectiu de controladors aeris a través de la xarxa X, des de la torre de control s'han vist flames sortint del motor i la tripulació ha comunicat que volia tornar. No hi ha persones ferides. Darrer punt, la DO Montsant celebra demà la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca la celebració del 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer aquesta DO al territori.
4: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
5: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres de cognom, 25 de setembre de 2026. I un dia com avui de 2011, la biòloga, ecologista i activista política keniana Wangari Maathai moria després d'una llarga lluita contra el càncer. Nascuda a una regió rural de Kènia, Maathai va ser la primera dona africana a rebre el Premi Nobel de la Pau, guardó que va recollir l'any 2004 per les seves contribucions al desenvolupament sostenible, a la democràcia i a la pau. També va ser la primera dona catedràtica en el seu país. Graduada en Biologia, amb una beca als Estats Units, va obtenir el doctorat en Ciències Biològiques i després va continuar la seva formació a Alemanya. Més endavant, de tornar del seu país, va ser degana de la facultat a la Universitat de Nairobi. A banda de la seva feina docent, Maathai va fundar el Green Belt Movement, moviment del cinturó verd, un moviment ecologista que va ser responsable del plantament de més de 30 milions d'arbres per tot el país i en altres països africans, amb l'objectiu d'evitar la desforestació i l'erosió del sòl i de millorar la qualitat de vida de les dones, que eren i són les que atenen els vivers. La seva visió va consistir a ajuntar l'ecologia i el desenvolupament sostenible amb la democràcia, els drets humans i l'empoderament de les dones. L'any 2002 va esdevenir diputada al Parlament per un marge aclaparador de vots. Més endavant, secretària d'Estat de Medi Ambient i Recursos Naturals, un càrrec que va ocupar fins al 2005, quan va ser elegida presidenta de la Unió Econòmica Africana. I un dia com avui de 1948, Jaume Sisa naixia a Barcelona. Sisa va publicar el seu primer treball el 1968 i des de llavors van registrar més d'una vintena de discos, desapareixent i tornant a l'escena musical. L'últim, Malalts del Cel, és de fa 10 anys. Escoltem L'home dibuixat.

0: Hola.
1: Hola, Josep Maria.
0: Què tal?
1: Bé, i tu?
0: Bé, mira.
1: Com anava l'estiu? Com anava l'estiu?
0: Pues,
1: bueno, com està anant? Com està anant? Com està anant? Perquè no has pas deixat de fer calor, eh?
0: No, deixa no. No, bueno, mira, no sé. Sempre tenia un moment de queixa per això, eh? Perquè quan no plou, perquè no plou. Quan fa fred, perquè fa calor. Quan, esclar, no. Som molta gent aquí al món, eh?
1: Sí,
0: i cadascú deu voler una cosa.
1: Sí, no està mal. A mi, la veritat, com que la nit refresca i tot, i al matí també, ja m'agrada, ja m'està bé, eh?
0: No, a mi també, no, això sí, però si escoltes els amics o veus que cadascú escombra cap a casa sempre, no? Diu, no, home, per cara hauria de ploure. I ara diu, home, no, a mi ja m'agrada que no plogui. El que té l'aixeta, no sé si podrà complaure tots, ho té fotut, eh?
1: Sí.
0: Però bueno, sí, mira, és així la cosa.
1: Molt bé, Josep Maria.
0: Però vaja, jo personalment no em puc queixar, vull dir, he superat una cosa de salut, molt bé, i ara ja només em queda pues, que em faig gran. Però vaja, jo sempre dic que em faig clàssic, més aviat.
1: Escolta, tal com van les coses, és bona notícia fer-se gran. Hi ha gent que no se n'hi fa.
0: Sí, sí.
1: Que ja està bé.
0: Ja està bé. Sí.
1: Josep Maria, com sempre, i hem fet
0: últimament,
1: ja hem arrencat. Això ja val.
0: Molt bé.
1: Ja estem
0: a
1: dintre.
0: Molt bé.
1: De què vols parlar en aquesta primera secció?
0: Doncs mira, vull parlar d'una cosa, d'una cosa curiosa, una cosa una mica estranya, una mica esotèrica, però que lliga amb el pensament humà i que, bueno, doncs, d'un llibre antic, un llibre vell. A mi m'agraden els llibres vells, vull dir, soc una mica rata de biblioteca i m'agraden les fires dels llibres i m'agraden coses d'aquestes, no? I l'altre dia vaig estar buscant per internet un llibre que en el seu dia em va interessar molt i que vaig deixar, no me'n recordo aquí perquè estic parlant de fa molts anys, però els llibres deixats a vegades no te'ls tornen. No tinc res, no és una cosa que em molesti, però m'agradaria que me'ls tornessin alguns. Que he deixat.
1: A vegades costa això.
0: Sí, costa bastant, sí. I aquest m'ha lligat amb una sèrie de notícies que van sortint i és un llibre que l'he buscat per internet i l'he trobat. I a més, diverses edicions d'aquest llibre perquè en el seu dia va ser molt interessant i va tindre molt èxit. Es tracta d'un llibre que es diu El retorno de los brujos. Em sembla que no es va fer edició en català, però suposo que diria la tornada o el retorn dels bruixots, no? De fet, està escrit per dos periodistes. Recordo el nom d'un, de Powells, i és un llibre interessant perquè són dos periodistes que s'han dedicat sempre a les notícies estranyes, esotèriques, de difícil explicació, buscant-li sempre una raó científica explicable, no? És a dir, que seria, jo en el seu dia, sense saber-ho, ho sé ara el podríem comparar com un llibre profètic, no? I com que, a més, s'està parlant molt de la intel·ligència artificial, recordo que aquest llibre és un compendi de qüestions profètiques, però basades en ciència, no? I hi ha un cuento que, com a exemple, el comentarem avui, per si algú s'interessa, li puc dir que es pot trobar per internet de segona mà i que té un preu molt assequible i, a més, molt bona informació. La Casa del Llibre té una web que parla dels llibres que té, dels llibres de segona mà, dels llibres que poden buscar. Estan molt ben informats i el pots comprar. I aquest llibre té un preu entre 5 euros i 7 euros, 10, els que estan en millor estat. Repeteixo, es diu, i ara explicaré un dels cuentos que veureu que posa la pell de gallina. Com a profètic, està dintre de la, dels anys 60-70, eh? No recordo gaire bé, però sí recordo que era l'època que a mi m'interessaven totes aquestes coses molt i que jo diria que m'hi dedicava. Vull dir, un altre dia potser parlarem d'un altre, i de Rennes-le-Château, un poble de França, una mica misteriós, però misteriós en sèrio, eh? Vull dir que són coses que s'hi han interessat la gent d'especialistes i científics. Uh-huh. Un d'aquests cuentos passa en un futur. És a dir, si això estic parlant d'aquest llibre es va editar entre la dècada dels 60-70, doncs segurament aquest cuento parla de l'època que estem vivint ara. Uh-huh. I que, degut a que hi ha uns adelantos extraordinaris i uns avançaments de la ciència en qüestió d'ordinadors, ara ja estic dintre del cuento, eh? Doncs els científics, els especialistes, el que avui diríem crackers o el que diríem gent especialitzada amb el tema dels ordinadors, pues se'ls ocorre que poden servir per moltes coses, i entre elles diu el llibre la resposta a preguntes que no s'han descobert encara, no? Uh-huh. L'altre dia vaig llegir que un superordinador havia solventat el problema d'una teoria matemàtica que no s'havia pogut fer a través de l'home. Uh-huh. Això fa un parell de setmanes, no? I em va lligar amb aquesta profecia del llibre El retorno de los brujos. Hi ha un grup humà, amb aquest llibre explica, que hi ha una sèrie de preguntes que segurament al futur, o sigui ara, uh-huh, ens donarà resposta un superordinador. Efectivament, els científics li fan una sèrie de preguntes i n'hi ha una realment inquietant. És tan inquietant que es posen d'acord científics de tot el món amb què es podria preguntar, que és quan s'acabarà l'eternitat. Cosa que és una pregunta que entranya filosofia,
1: sí, sí,
0: esoterisme...
1: Si és eternitat, no s'acaba, no?
0: Clar, per una banda això, i per l'altra ens descobriria quin és el verdader principi i el verdader final. Uh-huh. Perquè la qüestió diguéssim universal, la gran pregunta és quan va començar aquesta història i quan s'acabarà. Uh-huh. La història de l'univers, no? És una pregunta que quan la fas en una reunió d'amics a les tantes de la nit, com jo vaig tindre ocasió de fer-ho, va haver-hi un moment que aquest grup d'amics, que érem nosaltres, érem 6 persones, vam dir, escolta, parem perquè fa una mica de por, això. Perquè entres en un principi absolutament difícil de respondre científicament i, bueno, i tremendament inquietant. Torno al llibre. El llibre explica que es posen d'acord tota una sèrie de científics amb un absolut secretisme perquè saben que això podria provocar un crac cultural molt important i que potser la civilització no està preparada encara i, per tant, havien de portar aquest tema i diuen, bueno, escolta, com que és un tema molt interessant, doncs portem-ho en absolut secret, al màxim possible, lògicament, i la pregunta fem-la fora de nuclis grans urbans, fora de nacions, i portem-lo a un puesto que sigui difícil d'arribar, on posarem aquest ordinador, i aquest ordinador treballarà, diguéssim, en secret, perquè l'únic puesto o un dels pocs puestos que hi és seria l'Himàlaia. A l'Himàlaia, moltes de les llegendes, històries de l'Himàlaia, ja estan vinculades amb aquest principi i aquest final. Per tant, allà és el puesto que creiem que s'hauria de posar l'ordinador. Efectivament, en secret i amb amb tot el possible, no oblidem que és un cuento, eh? Porten a Potala, amb una de les poblacions on hi ha els monestirs més importants del Tíbet, instal·len allí l'ordinador. Aquest ordinador el porten per la seva conservació i pel seu manteniment i el funcionament dos dels científics més importants amb els que els hi encomanen aquesta feina d'estar allà pendents de que la posada en marxa arribi a que digui alguna cosa. Efectivament, l'ordinador es posa en marxa, aquests dos senyors estan allà convivint i mantenint l'ordinador, i l'ordinador un dia els hi diu que al principi no els hi pot contestar encara, però que al final sí, i que quan sàpiguen al final podran tindre la possibilitat de conèixer al principi. Molt bé, sembla un joc de paraules, però considerem que està correcte. I al principi naixerà, o sigui, quan va néixer l'univers, naixerà quan l'ordinador, a base de treballar, adivini o sàpiga el nom de Déu. O sigui, i parteix de la base que Déu, el concepte Déu, no és solament un concepte filosòfic o un concepte esotèric, sinó que és un ser determinat que té un nom, perquè el nom de Déu no s'ha sapigut. Hi ha moltes religions i cada religió té el seu Déu, i aquest seu Déu no és unitari i cada un d'ells té un nom, però té que haver-hi un principi en què aquest Déu que ha creat els altres déus té de tindre un nom. Doncs quan el món s'acabarà, quan l'ordinador, a base de treballar i de cruzar paraules i coneixements i tot plegat, se sàpiga el nom de Déu.
1: També deu ser, dia... també deu ser una metàfora, això, no?, del nom de Déu, és a dir...
0: Deu ser una... Evidentment,
1: no,
0: evidentment.
1: No vol dir si Josep, Joan o Jesús, o com el fill...
0: O però, sí, sí. O sí. No, vull dir, dintre d'aquest concepte, l'ordinador ja sap que els noms de les coses... O sigui, el nom de Déu serà aquell que més possibilitats de distintes religions accepten com a tal, o serà un conjunt de paraules, o serà un no sé. Però
1: potser.
0: Si adivina, si arriba a adivinar el nom de Déu, doncs aquell dia el món s'acabarà, es començarà a acabar.
1: Jo volia dir que potser és filosòfic, en el sentit de dir... que saber el nom de Déu en veritat vol dir saber l'origen de tot, no? I potser descobrir que no n'hi ha cap de Déu.
0: Exacte. Fixa't tu, sí, que, bueno, a mi em va tornar boig aquest llibre amb el seu diu. I és un dels cuentos que estan dintre d'aquest llibre, no? Total, que passa el temps, aquests dos senyors allà, doncs passen dies, hores... I arriba un moment que un d'ells diu, escolta, fa molts anys o molts mesos que no veig la família, que estem aquí una miqueta per encàrrec d'un grup científic important, que ens paguen bé i tot plegat. Mira, però escolta, això només fa soroll. Aquesta màquina, de moment, no ens diu res, no ens aclara res. Jo tinc ganes de tornar i l'altre company li diu, què vols dir, que ens anem d'aquí ja d'una vegada i deixem córrer això? Diu, home, no tenim gaire contacte amb els que ens han encarregat això, tampoc ens diuen res, ens han deixat aquí. És dir, acrediten que estan passant una crisi d'identitat sobre una feina un tant raríssima, no? I un li diu a l'altre, què estàs pensant, en Nansen? Diu, home, sí, francament. Deixarem la màquina aquesta aquí. Diu, bueno, però això entranya una sèrie de contactes. Diu, bueno, escolta, fotrem el camp a la nit, deixarem la màquina funcionant i d'aquí un temps tornarem sense dir res a ningú. I com que no hi ha contactes, doncs hem de pensar que aquest projecte s'ha acabat, no? Bueno, doncs molt bé. I com ho farem? Diu, però mira... ens posarem tu i jo d'acord, un dia sortirem d'aquí, d'aquí a més es pot sortir amb molos, doncs prepararem uns mulos i ens n'anirem. I escolta, i Déu dirà, ja se sabrà més endavant, però això és una bogeria, m'estic tornant boig jo aquí, no? Total, que es posen d'acord i diu, mira, ho farem tal dia, a la nit, i sortirem, i mentre aquests monjos d'aquí estan resant i el que siguin, ens n'anirem i després... I efectivament, preparen totes les coses que volen fer i diem-ne que el cuento ve a dir que hi ha projectes que deuen ser tan raros, tan esotèrics en tots els sentits, que no ho descobrirà ni Déu, per dir d'alguna manera, no? Total, que baixen, agafen els mulos, van baixant i diu, quina nit més maca. I l'altre diu, sí. Diu, no trobes que és raro que no hi ha cap soroll de res, ni el vent, ni l'aire, ni... Diu, no, això no em preocupa gaire. I aquí ve la clave de l'enigma, lo maco d'acabar un cuento així, que diu, però em preocupa una cosa només. Mira, s'estan apagant les estrelles. I el cuento acaba així. A mi em va semblar un dels cuentos més macos per adults. Jo potser l'hagués acabat d'una altra manera, potser, però em penso que és de mestres de la literatura especialitzada el dir, mira, s'estan apagant les estrelles. És un final per una pel·lícula interessant i, per descomptat, per un cuento de literatura de ciència-ficció, que era la cosa que, d'alguna manera, jo en aquells moments amb un autor que es deia Bad Bradbury i d'uns cuentos com el de La noche de los trífidos i una sèrie d'obres de l'època que van... que es van posar de moda. Suposo que si tinc l'oportunitat de demanar aquest llibre i que me'l trobin i que estigui en bon estat, trobaré material per potser

0: per altra banda, fantàstic, si el pogués, si jo l'hagués pogut viure a nivell personal o l'hagués pogut comentar en un, amb una tertúlia de científics, que no sé on s'hagués portat, o potser ens hagués portat a dir no seguim parlant, perquè aquestes coses fan una mica de iuio, no? Sí, una mica de por. Però l'he volgut portar perquè trencar una llança per la fantasia i la creativitat. Mm. Crec que aquesta nova temporada tinc que tornar als orígens dels nostres comentaris i de la nostra amistat, aportant jo una cosa en què l'he treballat molt, que és, o crec que l'he treballat, mai se sap si us fa prou, però que és el concepte de la creativitat humana i de la capacitat per solventar problemes si deixem els pecats humans, i parlar d'un llibre que, sense que sigui una dicta, els dos o tres llibres que s'han escrit sobre religions, doncs tinguem la capacitat de convertir-los en treballs científics. Mm. I veure què és el que han aportat i fer una mica de història de la humanitat, perquè la humanitat es mou per la creativitat. I aquest serà el camí que, si tu m'ho permets, ens podem convertir en bones converses entre tu i jo i ajudar els nostres oïdors a disfrutar pensant en la creativitat i la possibilitat del concepte de creativitat humana, que és el que realment fa, no sé si apagarà les estrelles, però el que sí que està molt clar és que el camí va per aquí, eh? Uh-huh. I si ara penso en les converses i l'inquietud que suposa la intel·ligència artificial, d'alguna manera m'hi estic acostant. I estic net, perquè no hi entenc gaire. Mm. Perquè si en tingués... Si soc amb això soc verge. Perquè si no fos així, estaria condicionat. I llavors la creativitat em condicionaria una altra cosa, que és la veritat i la mentida. Sé que és una mica difícil, però pot ser bastant divertit.
1: Molt, molt.
0: Què et sembla?
1: Bé, bé. I això, vull dir que estem contents d'haver-te tornat a escoltar i de veure això, que segueixis amb aquesta curiositat, que la calor no te l'ha aixafada ni te l'ha fet a perdre.
0: No, avui per avui sembla que no. Mm-hmm. A lo millor me la fa perdre una miqueta ara les seqüeles d'haver viscut molt, no? Mm-hmm. No. I això no té cap problema, però... Són coses de l'evolució humana.
1: Mm-hmm. Són coses de fer-se un clàssic.
0: Això mateix, exacte. Mira, m'ho has tret a la boca. Mm-hmm. Perquè, esclar, els clàssics intenten sobreviure. Mm-hmm. Un dia parlarem dels clàssics amb art i perquè són, crec jo, clàssics i amb el tema de l'art i de la filosofia. Fixa't que la filosofia és una assignatura que sempre ha quedat a les universitats una miqueta abandonada, i basta un dia que es fes una sèrie basada en la filosofia, em consta, perquè van sortir estadístiques, que va haver-hi moltíssims alumnes que es van matricular a les classes de filosofia perquè van trobar que era apassionant. Uh-huh. Doncs entrarem per aquesta porta a veure on ens porta, si et sembla bé.
1: Uh-huh. Genial. Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
0: Al contrari, vosaltres sí m'heu obert una porta.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau, fins la setmana.
0: Gràcies.
1: Bé.
0: Adéu, adéu.
1: I demà dissabte el Festival Inclusiu Inspira torna a la Devesa del Pla de Ripoll. A banda de les diferents activitats com els espectacles, la cercavila de gegants amb grallers i diables, els tallers de sensibilització o la xaranga, la música anirà a càrrec de Sopa de Cabra, de Tietz, Xiula i Ludwig Pan. Escoltem la Ludwig, amb un dels temes que ha fet més furor en els darrers mesos, que és Xavier, el tècnic de so.

0: anem a fer un recull del cap de setmana, avui divendres a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Josep Picola, Club de Lectura per Adults del llibre L'Esquerda, amb la presència de l'autora Elisabet Moreno. A Ripoll, aquesta tarda nit, hi ha molt cinema. Per una banda, tenim programació del Transhuman, ens en dona tots els detalls en Quim Roquer.
1: Aquest divendres 25, en el Casal Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla, farem la primera de les dues activitats que tenen a veure amb la reflexió de la manca de representació de les identitats no blanques en els nostres, en la nostra societat. Per una banda, en els circuits culturals, que és el que farem aquest divendres, i la setmana i el dia 20, i el dia 10 d'octubre farem una segona que tindrà a veure amb l'esport. Reflexionarem sobre aquestes identitats no blanques en els circuits culturals predominants, com són la literatura, la música i el cinema. Es projectarà un documentari, que és Expedient 71, que és un film sobre les objectes, diguem, d'art negre que figuren en diferents museus de Catalunya i que van ser, diguem, expropiats. També tindrem, farem una taula rodona amb el mateix director de la pel·lícula i després l'actriu i cantant afrodescendent Yolanda Seix, que ella també interpretarà un concert després de diverses cançons. Tindrem el Miguel Ángel Rosales, que és comissionat de l'exposició Diuen que sóc una anatomia d'una fabulació, que és una exposició sobre, diguem, el mal dit negre de Banyoles que es realitzarà en el Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona, que es farà aquesta tardor. I també tindrem la Càtia Regina Jungs Kammers, que és historiadora i professora del Centre de Formació d'Adults i membre de Mares amb Veu. Un cop acabi aquesta taula rodona i la projecció de la pel·lícula, es farà el concert de la Yolanda Sey i després hi haurà un sopar intercultural entre totes les persones participants. La taula rodona serà conduïda per l'activista ripollesa Carme Brugarola.
0: També hi ha cinema al Museu Etnogràfic, on en el marc de la 16a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya projectaran a les 7 de la tarda el documental Dones, muntanyes, d'Eduard Costa i Sònia Armengol. Ja vam parlar amb elles fa un temps. I per acabar, a 2:15 de la nit, el Cineclub Eric comença nova temporada. Ens ho explica la Pilar Guàrdia.
2: Bon dia. Divendres 25 de setembre, nova temporada del Cineclub Eric a Ripoll. La isla de Amrum és la pel·lícula que hem triat. Dirigida per Fatih Akim, es basa en la infantesa de Hark Baum, que també va escriure el guió. La trama se centra en Nanning, el nen de 12 anys, que l'any 1945, en les darreres setmanes de la guerra, viu en un petit poble de la illa. Presentada al Festival de Cannes del 2025, va rebre crítiques molt positives. Es va estrenar als cinemes alemanys l'octubre del 2025 i, 2 mesos després, va morir Hark Baum. És una pel·lícula, un drama, de mirada tranquil·la, precisa, tendra i delicada, i també, per contrast, devastadora. Akin descriu amb subtilesa, lirisme gens ostentós i capacitat d'observació els últims dies de l'era Hitler en una llunyana illa. Es valora molt positivament la interpretació d'en Jasper Bilderbeck com en Nanning, perquè reflexa de forma genuïna la mirada d'un nen davant les runes del Tercer Reich. Amb delicadesa humana per l'atmosfera creada, queda molt ben descrita la relació entre infància i ideologia. Quan arriba la pau, però, apareixen profundes tensions, dilemes morals i la dura revelació de les conseqüències del nazisme, que obliguen el nen a madurar de cop. Us esperem divendres 25 de setembre a 9:45 al Cinema Comdal de Ripoll. Segur que aquesta pel·lícula us agradarà molt.
0: A la Biblioteca de Campdevànol, de 5:45 de la tarda, contes musicals, Hora del Conte, amb la companyia La Sal d'Olot. També a Campdevànol, al casino, sopar, es tallés, recital poètic amb l'agrupació teatral Marià Font. Llanars celebra també la seva festa major amb un munt d'activitats que s'allargaran fins dimarts. Demà dissabte tindrà lloc a 11:45 del matí la visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A Ripoll tindrà lloc al Festival Inspira amb l'actuació de, ja ho hem dit, Sopa de Cabra, de Tiet, la Ludwig Band, Xiula, entre d'altres. També durant tot el dia a la plaça de l'Ajuntament se celebra la Fira d'Antiguitats i Col·leccionisme. I dissabte i també diumenge arriba la Fira del Formatge a diversos espais de Ripoll amb maridatges i altres activitats. El Transhumant torna al Teatre Casino de Planoles amb dos passis de curtmetratges.
1: Pel que fa al dissabte 26, aquest dissabte es realitzaran dues de les sessions de curtmetratges més destacades del festival. Es realitzaran, com és costum, en el Teatre Casino de Planoles. Aquestes dues sessions són dues sessions que comptaran amb molts directors, perquè vindran molts directors de les pel·lícules, fins a sis autors i autores dels films, i tindrem una sessió la primera sessió serà a les 6 de la tarda al Teatre Casino de Planoles i la segona serà a les 21:30. Hi haurà un temps per anar a sopar, perquè en el Casino de Planoles estarà obert i es podrà sopar també en el casino. Aquests curs són Carnaval S.A., Entre Mitgeres, Inquilinos, Kipuka, Montse i l'última bodega, Boys of the Mountains, Yachá i Terra. Això serà la sessió de les 6, i a la sessió de les 21:30 tindrem 1.5 i més, Fakov, La Huella del Barro, Manolín, Mar de Fora, Microcosmos, Un Gabinete de Curiosidades, El Mismo, Una Conversación Pendiente, Yo Me Veto. Us recomanem molt aquests films, perquè els curtmetratges del Transhumant són les autèntiques joies del festival i són sessions que no deixen indiferent a ningú.
0: A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent de Vilallonga de Ter, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter del Freser us convida a l'activitat Muntanyes en Memòria, una invitació a descobrir l'alta muntanya com un paisatge canviant i resilient a través d'una xerrada divulgativa sobre arqueologia a càrrec dels arqueòlegs Josep Maria Palet i Marta Flores de l'ICAC. A Molló, a la plaça Major, a partir de les 10 del matí, i durant tot el dia se celebra la 20a Fira de la Trunfa de Molló amb la venda de trunfa de la Vall de Camprodon, així com d'altres productes artesanals i locals. Baget celebren la tercera trobada de corrandes de Baget amb dinar popular a les 2, combat de corranda a les 5 de la tarda i servei de menjar i beure durant tot el dia. Diumenge es farà una pujada al Taga amb la cadira Jolet. Ens en dona tots els detalls Lúria Esquerrà de l'Alter.
3: Aquest diumenge 27 de setembre farem una pujada al Taga amb la cadira Jolet, organitzada des de l'associació Alter i en col·laboració amb el Centre Excursionista Abadeses i el Club Pirinenc de l'Esquella. Pujarem amb Pere Serra, veí de Sant Joan, de 96 anys, que fa 67 anys que va pujar la Creu Altaga. L'hora de trobada és a les 8 del matí a Coll de Jou i està obert a tothom a qui vulgui participar. Us animem a tota la gent de Sant Joan i de la comarca que vingueu i ens ajudeu en aquest dia tan especial per en Pere i per tot el poble de Sant Joan.
0: A 2:15 doncs, del matí també es farà una visita guiada en francès per Sant Joan, si voleu. Doncs, mira. I a les 10, el refugi de Coma Maca Caralps, una altra activitat del Parc Natural de les Capçaleres del Ter del Freser, arqueoruta pels jaciments de la Coma de Vaca. I pel que fa a les exposicions, continua 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur de l'Espai Art 60. I l'exposició Messa, la pulsió eròtica, i també l'exposició de Domènec Corbella. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. I tornem demà, no? Que és dissabte, ja ho sabeu, dilluns a partir de les 3. Adéu-siau.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: reste un content que tot va bé. Diu que està content que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu, música i informació.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.